amor meu que esteu en el núvol, sigui digitalitzat el vostre nom, vingui a mi el vostre codi, satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers, el meu like de cada dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Serveis honoraris, Correus Associats, Fred Vic.
1: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Oh.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Si fos l'última bala, ens impacta, se'ns clava. Per fora el cor ens deix sense aire. Cultrum, calmant la ràbia, ho canviarem tot. Durem dins la pell sempre el tambor que ens ha fet créixer. Vivim rient i somiant junts. Serem sempre a cop de punt contra aquells murs que no ens deixen veure lluny.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.
2: Tu mirar, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb ràdio.

0: Ràdio Vic, 90.3 de la FM.
1: D'orella em deia suau, des dels teus anys viscuts.

per damunt dels nostres caps la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol, no sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle i tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: mirada, a fuego lento tu nada.
1: Apassiona't amb Ràdio Vic.
0: Vamos a cuando está la locura.
2: Ara que estem sentats, tots junts a mitjanit, briset a vora mar, records de l'estartit.
3: Recordes els matins, quan caiem a la platja des del llit, com si fos ahir.

0: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir. Qualitat i innovació des de 1967.
1: Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.
2: Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Atenció a una joieria, jornada parcial. Personal per a atenció a una rostisseria. Personal tècnic d'acció social. Responsable de botiga d'accessoris de vehicles.
0: www.xaloc.diva.cat. El servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Casa Tarradellas t'ofereix el temps.
1: Un dia més amb nosaltres, el Manel Dot. Bon dia, Manel.
2: Hola, bon dia.
1: Ha d'arribar l'aigua.
2: Sí. Jo conto que a partir del migdia, de fet ja tenim el cel ennuvolat, ja l'hem tingut tota la nit, i això ha fet també que mantingués les temperatures mínimes força altes. Bueno, les puntalades no, perquè per exemple a Rupit la mínima ha estat de 8,7, a Baix de Bojons amb 8,9, que és el Ripollès a Camprodon amb 9,2, Cantoni Gros 10,3, el 10,6 Espinoves. A Vic la mínima ha estat de 12,8, és més alta. De fet, temperatures força suaus. Ahir va refrescar bastant, déu-n'hi-do, és al llarg del dia, amb una mica de vent del nord, i va mantenir les temperatures entre els 26 i els 27, 27,8, per exemple, la Torrellola més alta.
1: I avui com anirà això?
2: Doncs avui, complicat, a partir del migdia, o sigui, mantindrà el domini dels núvols, temperatures agradables, ara mateix tenim 16 graus, i el que és a partir del migdia, doncs ens arriba un front que es pot donar les pluges i en algun punt doncs, en ruixats que poden ser intensos. El que fa temperatures, les màximes es mantindrien cap als 26 graus i, tal com deia, doncs, al llarg del dia doncs, amb possibles precipitacions, sobretot a partir del migdia i la tarda. De cara a demà divendres, doncs, sembla que s'arregla una mica, que acaba de fer net, pot caure encara alguna gota, i seria el dia més fresc de la setmana, màximes de 24-25 graus tindrem demà, les mínimes es mantenen cap als 11-12 graus, el que és el sal de la plana. I el cap de setmana doncs, sembla que dominaria el sol amb algun ruixat de tarda encara el dissabte.
1: Ara comencen a haver-hi ja activitats de cap de setmana, així han de patir només el dissabte?
2: Sí que hi ha algun festival gros i hi ha algun de més petit o algunes fires, com la de la Rata Fia Centelles. Si fos avui, diria sí que han de patir. El que és demà, poca cosa. Demà i dissabte, doncs, es pot escapar alguna gota de tarda. Però, al principi, crec que serà poca cosa. I serien aquests ruixats dispersos i irregulars. El diumenge ja està més tranquil i es recuperen les temperatures màximes de 27-28 graus. Al principi, es mantenen les temperatures doncs, les que toquen en aquest temps. Possible ruixats de tarda encara, i divendres i dissabte podria ser alguna gota, però ja et dic, marca molt poca cosa.
1: Doncs de moment ens quedem això, no? Avui sí.
2: Avui sí que ens marca pluja i ja et dic, a partir d'aquí doncs, es trenquen aquestes nuvolades i màxim, ja et dic, algun ruixat de tarda.
1: Però avui han advertit de algun lloc, poden ser molt intenses?
2: Sí. En aquests dies ha escalfat molt el sol, bueno, ara els tenim més normals, les temperatures. Això fa doncs, que al arribar un front i entrar l'aire fred, doncs, contrast de temperatures fa créixer nuvolades i pot donar doncs, algun ruixat, una tempesta doncs, intensa i acompanyades de calamarsa. Avui sí que és un dia doncs, que podria passar.
1: Doncs ens quedem això, dia de paraigües, Manel Dot. Gràcies un dia més.
2: A vosaltres, bon dia.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc.

0: Ràdio Vic, la música que tu vols.
1: A cap d'orella em deies suau. Des dels teus anys visc

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Cobertes Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Aquestes són les ofertes que estem gestionant aquesta setmana a Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic. Tots són ofertes per cobrir llocs de treball en empreses de la ciutat i estan penjades a la web de la xarxa local Xaloc de la Diputació de Barcelona.
1: Atenció a una joieria, jornada parcial. Personal per a atenció a una rostisseria. Personal tècnic d'acció social. Responsable de botiga d'accessoris de vehicles.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia. També es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ràdio Ajuntament Vic. De Vic.

Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've hit.

0: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
1: El Via Jove és un recurs de Vic Ocupació destinat a joves entre 16 i 29 anys en el qual hi poden trobar orientació en el procés de recerca de feina, com fer un currículum, on cercar feina, com preparar una entrevista i passar-la, així com acompanyament en la definició del seu objectiu professional i assessorament en recorreguts formatius.
0: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Lento tu mirada, a fuego lento tu nada.
3: Apassiona't amb Ràdio Vic.
2: Vamos aguando hasta lo

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic. El que quiere...

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Ràdio Vic, la música que tu vols.

0: Hi ha molts dies que no t'ho sembla, però la vida sempre és de tots colors. El magazín de Ràdio Vic que t'acompanya cada dia des de la una del migdia fins que s'acaba, amb converses i opinions d'experts, col·laboradors i d'alguns que no tant, però entre tots ens ajuden a posar color a les zones de la ràdio. De tots colors, amb bones notícies pintades de color, són les Strip Notícies, el segell de la revista Strip. I és que ja ho sabeu, tenim la fórmula. La bona gent sempre genera bones notícies. I avui, com cada dia, en portem més d'una.
1: De tots colors, amb Joan Turró.
2: El magazín de tots colors, avui ens toca parlar d'una entitat que és prou coneguda ja, una gambeta, i això avui per parlar dels projectes que estan tirant endavant i d'una activitat que han preparat per aquest cap de setmana, el dissabte. Avui tenim nosaltres el Pep Novelles, que és el president. Hola, Pep.
3: Hola, bona tarda.
2: I el Joan Manel Sánchez.
4: Hola, bona tarda.
2: Tu ets el coordinador esportiu.
4: Sí, la part més esportiva.
2: De tot plegat. Sí. Abans d'entrar en tot com està la situació de gambeta, fem una pinzellada. Què passa dissabte?
3: Bueno, dissabte fem una jornada de gambeta, que és una jornada lúdica amb activitats lúdiques per la canalla, actuacions musicals i una miqueta amb la finalitat també de divulgar una miqueta el que és el projecte a nivell de ciutat. I a partir d'aquí també, doncs, també, per què no, doncs, amb una intenció de crear una mica de club a gambeta, en el sentit de que hi hagi gent que es pugui inscriure i que li puguem informar recurrentment de les activitats que anem fent.
2: És la primera jornada que feu?
3: Sí, sí, sí, és la primera jornada.
2: Aquest format, no?
3: Sí, sí, sí.

0: perquè la meva mare, doncs, amb 7 anys, a la Guerra Civil Espanyola va tingué de, quan va començar la Guerra Civil, va tingué de deixar els estudis i no va poder decidir massa el seu futur. Llavors, quan ella, abans de faltar, em va comentar que marxava molt feliç d'aquest món perquè havia aconseguit que els seus quatre fills tinguessin estudis i oportunitats d'un treball digne, doncs em vaig sentir una miqueta amb el deure d'intentar traspassar-ho i intentar d'ajudar nens i nenes que perquè hagin nascut on un no decideix, però no han tingut la sort de néixer en un lloc que, o en una família adequada, doncs els podem ajudar de la millor manera possible.
1: I com aconsegueixes engrescar altra gent com el Joan Manel, no? I què els expliques?
0: Bueno, els explico que d'alguna manera jo tota la vida he jugat a futbol a l'Orbic i he fet moltes amistats i entre elles en Joan Manel i veig que a l'Orbic hi ha una escola de futbol social en la que tothom pot jugar a futbol independentment de que tingui més qualitats tècniques o físiques o no les tingui, perquè allà no preval la competició, sinó que el que preval és la convivència i poder jugar a un esport independentment, ja et dic, de les qualitats, no? Ell fa 25 anys que ho va començar i jo n'era conscient d'això i em semblava que era una bona manera de poder cridar l'atenció de nens i nenes amb dificultats que poguessin fer esport, que poder per qüestions econòmiques no s'ho podrien permetre i aquest esport també inclusiu i no competitiu permetés que aquests nens es desenvolupessin d'una manera més tranquil·la i no tant a nivell de competició com a dia d'avui doncs, en molts espais es dona. No? I a part de que puguin tenir un espai d'esbarjo i passar-s'ho bé i conèixer altres companys i companyes i sortir, diguem-ne, de les seves rutines, poder familiars una mica complicades o estar sols a casa o estar al carrer, que puguin estar en un espai segur i ben acompanyats i amb això també, com a ganxo, poder-los recolzar a nivell acadèmicament i que podem ajudar-los a acabar ni que siguin els estudis obligatoris.
1: I això quan t'ho vénen a plantejar, és sumar, no?, el que ja teniu iniciat, com ho vas
2: Sí,
1: veure.
2: bueno, quan m'ho va plantejar en Pep, jo en un principi, quan m'ho va dir, vaig pensar, bueno, això es tractarà de que jo li expliqui quatre coses que fem a l'escola de futbol de l'OAC i, bueno, jo pensava que seria això. Però realment ha sigut una cosa molt més potent. Jo sempre dic, i és cert, no ho dic pas per quedar bé, que m'ha canviat la vida, vale? Realment et podria dir que quasi bé seria un dels meus objectius de vida actualment. El fet de, bueno, avui per exemple a l'Orbi que hem repartit uns flyers perquè per la canalla d'allà que sàpiguen que fem aquesta festa, jo els he dit que una de les coses, a la vida hi ha moltes coses maques i alguna dolenta, dic, però una de les coses més maques que et pot passar a la vida és ajudar les persones, vale? Llavors, des del meu punt de vista, aquest pensament de poder ajudar a nens, a nenes que tenen moltíssimes dificultats, tant a Vic com a Colòmbia, vull dir que podem pensar, clar, quan parles de Colòmbia, tothom ja se'ns ve la ment, ja sabem aquests estereotips, però realment a Vic també hi ha moltíssims problemes, més del que ens pensem, i nosaltres actualment aquí al projecte de Gambeta d'aquí Vic estem ajudant unes 30 famílies, però podríem ajudar a 100 més. Vull dir, si tinguéssim
1: Més recursos.
2: més recursos, més espais, més de tot, també podríem. Però vull dir que en aquest sentit, oh, molt, molt content de poder modestament ajudar i el que faci falta.
1: Però com ja és aquest salt, no? Dius Vic i Colòmbia. Per què decidiu això?
0: Mira, perquè precisament abans de que faltés la meva mare, l'any 2000, ella va faltar el maig del 2019, però jo el novembre del 2017 vaig fer un viatge a Colòmbia amb un empresari que es dedicava a envasar sucre, aquests sucres que prenem per prendre el cafè amb llet, que estan envasats. Doncs ell ja, en aquell moment, ja tenia al cap el tema de la panela, que és el producte natural que surt de la canya de sucre, no? Ell em va plantejar de poder-lo acompanyar per veure si podia evitar que hi haguessin intermediaris i poder anar a conèixer també de primera mà com era la producció de la panela i vaig atrevir a acompanyar-lo a Colòmbia, a la regió d'Antioquia, que la capital és Medellín, però a les muntanyes perdudes de per allà que pràcticament potser hi ha 60-70 quilòmetres de distància, però hi ha 3 hores de recorregut perquè les condicions de la carretera són dolentíssimes i és una zona que està molt, molt aïllada. I és una zona on

0: també havíem impactat molt fort en les FARC. Llavors, quan hi vam anar nosaltres, tot just feia un any que havíem firmat el pacte de pau de les FARC i totes les famílies, diguem-ne, tenien afectacions. Famílies segrestats o famílies assassinats, però jo amb el que em vaig fixar més va ser amb els nens. Vaig veure nens ja de 6-7 anys treballant, pujant mules amb canyes de sucre, bueno, pujant les mules per anar a buscar les canyes de sucre, baixar-les, estar dins el que diuen trepitges, que és trinxar la canya de sucre per treure'n el suc i d'aquí l'evaporen i en generen la panela. Doncs vaig veure la meva mare. Vaig veure la meva mare allà i li vaig preguntar als pares què pensaven, no?, que em podia ser el futur dels seus fills. I ells van dir, mira, tenen tres possibilitats. Una, sobreviure, treballant de sol a sol, com estem fent nosaltres. L'altre, doncs, que tinguin una edat una mica més adulta i siguin els propietaris d'aquestes grans extensions de terreny, doncs el que se'ls planti algú i els digui, en comptes de plantar canya de sucre, plantar canya i fulla de coca, et guanyaràs bastant més bé la vida, per tant ja sabem quines mans cauen. I l'altre, que sense haver acabat els estudis de secundària, perquè en aquell poblet només feien primària, per tant per fer secundària els havien de desplaçar unes quantes hores i ho tenien molt complicat, doncs sense tenir estudis pràcticament se'n vagin a la ciutat, a Medellín, a buscar-se la vida. I buscar-se la vida a Medellín sense estudis acaben la majoria, doncs, amb problemes al carrer. Llavors, aquest projecte jo crec que moralment el dec a la meva pròpia ciutat perquè hi ha prou dificultats, però també a Colòmbia perquè em vaig quedar una miqueta impactat de com estàvem vivint en aquell moment en aquella zona.
1: Llavors, com funciona això? No? Perquè com escolliu els nens, qui pot venir, a més el projecte esportiu també, perquè el que hem parlat una mica ja abans de començar l'entrevista, feu un projecte diferent.
2: A veure, nosaltres el primer any que vam viatjar a Colòmbia, 2022, vam aterrar en un barri que es diu Estoraques, i els nens venien d'una escola pública d'aquest barri, que és la Luis Carlos Galán Sarmiento. Van ser un centenar de nens i nenes que en aquell moment nosaltres no vam decidir que des de l'escola van decidir que els que tenien millor notes eren els que podien anar, diguem, a Gambeta al projecte. Nosaltres podem pensar, ostres, doncs podem, no sabem si això és bona idea o no és bona idea, perquè clar, si els que tenen més bones notes, a més, llavors ja els premies, els que no en tenen tan bones, poder ja els deixes una mica de banda. Però en aquell moment es va demostrar que els que no havien pogut entrar per notes tenien aquest desig, aquest d'esforçar-se, perquè ells volien estar a Gambeta. ¿Vale? A nivell esportiu, no és, nosaltres aquí hi pot venir qualsevol, vull dir que aquí no es fan proves, és un esport, perquè, com deia en Pep, a Bucaramanga, que és la ciutat, i aquí a Estoraques poden fer bàsquet, poden fer vòlei, poden fer futbol, poden fer tenis taula, perquè també van rebre a l'escola una taula de tenis taula per part de Gambeta, i és un futbol social, és lúdic, és inclusiu, perquè tenim nens i alguna diversitat, la gent diu discapacitat, a mi m'agrada més dir diversitat, i nosaltres, tal com fem aquí a l'Òrbic, l'escola de futbol, defensem el dret de que tothom que vulgui fer esport el pugui fer. I aquesta idea competitiva que descarta els que no en saben, el que té un físic que no acompanya, els que cognitivament no arriben, tots aquests fenòmenos que es pensen que arribaran a jugar al Barça i per desgràcia, i bo per sort, no arriba ningú, no és el nostre esport. Nosaltres és donar oportunitat i que tothom que pugui jugar ho pugui fer.
1: Perquè allà el concepte és el mateix, que puguin fer un esport i a més acompanyar-los en tot el tema acadèmic, no?
0: Sí, i algú es preguntarà i com ens ho fem, no?, des de la distància. Doncs bueno, el primer que vam fer per contactar amb Colòmbia va ser precisament, vaig parlar amb la Càmera de Comerç de Colòmbia aquí a Catalunya, que és on vaig conèixer la Carolina Morales, que precisament forma part de l'equip, perquè quan li vaig explicar que volia anar a Colòmbia a fer aquest projecte, amb ella la vaig conèixer precisament pel tema del viatge empresarial, on estava la Càmera de Comerç Colombo-Catalana, em vaig adreçar a ella i li vaig explicar que tenia intenció de fer aquest projecte, no? I em va dir que ella ja sabia on havíem d'anar a fer-lo, I em va dir que a Bucaramanga. Dic, i on és Bucaramanga? Perquè no he sentit parlar mai de Bucaramanga. Dic, doncs mira, és la ciutat on vaig néixer jo, i està a la part nord-est de Colòmbia, molt a tocar de Venezuela, i la ciutat és bastant segura, però, diguem, l'entorn, el que són els barris colindants, hi ha certes complicacions, perquè tant s'hi han instal·lat famílies que s'han mobilitzat per el tema de les FARC, que en el seu dia doncs, van haver de sortir i baixar de la muntanya per anar-se'n a la plana, a la planura, i evitar doncs, aquests riscos. Altres famílies que han vingut de Venezuela, perquè va haver un èxode molt important, i avui encara hi ha molt moviment de Venezuela cap al nord d'Amèrica, i clar, el primer país que es troben és Colòmbia, precisament, i la primera ciutat, diguem-ne, planera que es troben és Bucaramanga. Bueno, en qualsevol cas, hi ha barris prou complexos com per poder treballar, i allò que va fer va ser contactar amb una universitat perquè d'alguna manera tinguéssim nosaltres la possibilitat de poder fer un conveni amb ells, i que quan nosaltres anéssim allà a iniciar el projecte forméssim els formadors i la universitat ens assedís estudiants en pràctiques d'esport i de psicologia per poder començar el projecte, i que d'alguna manera doncs, a distància però amb una coordinació d'una institució com una universitat prou potent doncs, ho poguéssim fer d'una manera ordenada i ben recolzats.
1: Això és bàsic, no?, que la feina la puguin fer des d'allà ells mateixos. Si és un projecte seu, tampoc no té garantit el futur, no?
2: Nosaltres estem a 8.000 i pico de quilòmetres, vull dir que des de la distància pràcticament seria impossible. Llavors nosaltres els convenis que tenim amb les diferents universitats, allà en diuen practicantes, són aquestes persones que, per fer un símil, com si aquí que estan estudiant CAFE, i venen a Gambeta a fer les seves pràctiques, val? Poden ser esportives com poden ser de psicologia. Vale? Vull dir que normalment allà el nivell d'estudis és diferent d'aquí, perquè allà van per anys sencers, vull dir, comencen al febrer, acaben al novembre, i aquests practicantes els tenim vull dir, durant 6 mesos, i llavors els següents 6 mesos, i llavors allà tenim una estructura d'una coordinadora general, vale? Tenim una coordinadora esportiva i tenim 3 persones que són els responsables de cada canxa. Vull dir que sempre que hi ha activitat esportiva de Gambeta, a les canxes sempre hi ha un responsable de Gambeta que fa un control d'assistència i totes les coses que puguin anar sorgint.
1: Quants nanos teniu ara?
0: Mira, com que ara estem treballant en 2 barris, vam començar el barri d'Estorà, que és amb 100 de nens. Al cap d'un temps, com que vam firmar un conveni amb la segona universitat, que aquesta és la que ens hi posa els estudiants de psicologia, ells estan treballant, o estan més a prop d'un altre barri que es diu Morro Rico, que aquest encara queda més a prop de Venezuela, diguem-ne, des de la part de Bucaramanga, és la que el primer lloc on arriben els de Venezuela. Doncs en aquest barri doncs, ells ens van demanar si podíem també anar-hi a treballar, perquè ells hi tenien contacte i feien algun tipus d'activitat. Per tant, ara a dia d'avui estem treballant en 2 barris en concret, que és Estoraques i Morro Rico, i contem més o menys 100 a cada un dels barris, perquè són nens que van des de primer de bàsica, que diríem d'aquí, de 6 anys, fins a el que ells n'hi diuen un ceavo, que vindria a ser acabar a batxiller, que vindria a ser acabar a l'ESO d'aquí. I per tant, més o menys, ens estem movent amb aquests centenar de nens en cada un dels barris. El que passa que, bueno, el que hi ha és regularment, a dia d'avui potser estem parlant d'uns 160 quasi bé.
2: Bueno, perquè o sigui, aquests en 2 barris són els que, primer de tot, és el d'Estoraques, que és sempre diem la joia de la corona, que és allà on emocionalment cada vegada que anem allà pues, clar, és el primer, és com el primer amor. Llavors aquest barri de Morro Rico, que és el barri més a la sortida de Bucaramanga, que d'allà a Venezuela, a la frontera hi ha 100 quilòmetres, i ara aviat, ara estem fent proves, engegarem en un altre barri que és Granjes de Provenza. I llavors, a més, ara també s'està fent com la preinscripció amb una quarta escola. Vull dir que allà a Gambeta és allò... Moltes vegades tu pots fer molta parafernàlia de publicitat, però el que funciona és allò de boca a boca, no? Vull dir que tu vas a veure una pel·li i dius, ostres, he vist una pel·li que era molt xula, o he llegit un llibre que no sé què. I aquí ens anem engegant. Jo crec que, a no triar gaire, ens mourem per allà 200 nens o nenes.
1: I una mica com podeu fer, no?, la selecció, com ho feu? Perquè...
0: Bueno, a dia d'avui, com que després de 4 anys d'experiència a Colòmbia, doncs ja tenim una mica de recorregut, és el que deia en Joan Manel, no? Ja tenim una coordinadora general que és psicòloga clínica, que és una psicòloga ja amb molta experiència. La coordinadora d'esports és precisament ve d'aquesta universitat inicial que es diu Unidades Tecnológicas de Santander, que està llicenciada en esports, i aquestes dues persones pràcticament dediquen mitja jornada professionalment a gambeta. Vale? Llavors, elles són les que d'alguna manera seleccionen no tant els nens, sinó els monitors, perquè a nivell de monitoratge doncs, també hi ha d'haver un punt de vocació. Moltes vegades qui estudia esports vol estar a l'elit o vol ser molt competitiu, i aquí el que se'ls demana i se'ls explica és que serà un projecte molt social, no? Fan la selecció tant dels estudiants d'esports que venen a fer les pràctiques com els estudiants de psicologia que venen a fer psicologia social, i els nens en concret, després de 4 anys, en comptes de dependre de les escoles que decideixin quins nens venen, ja som nosaltres que promovem la inscripció dels nens. Llavors, tant el barri d'Estoraques com el barri de Morro Rico, diguem-ne, ja estem captant nosaltres mateixos, informant a les famílies a través de les pròpies escoles, eh? Però informant a les famílies de que vinguin a fer la inscripció, perquè ara, a partir d'ara, considerem ja necessari poder començar a mesurar l'impacte. És a dir, mentre depenem de que sigui l'escola el que faci la tria, doncs si ja fem aquesta selecció una mica, selecció, inscripció, sí. Nosaltres no seleccionem, és a dir, tothom és benvingut. A partir d'aquí, doncs hi ha una presa de dades de la situació familiar, de la família, un contacte directe amb la família, perquè a través de les escoles no hi havia el contacte directe amb la família, i sapiguem una miqueta tant la situació familiar com la situació emocional i una miqueta el nivell, inclús si m'apures, cognitiu del nen-nena, doncs per això hi ha la psicòloga, doncs és fer una mica de presa de dades. I a partir d'aquí, doncs, també a nivell esportiu, més que de la part tècnica, de la part física, com es desenvolupa en el tema de coordinació, doncs ja poder fer aquests estudis. Per tant, a dia d'avui ja no és l'escola qui selecciona, sinó que nosaltres proposem la inscripció, i per ser el primer cop que, això va ser aquest passat agost, que s'inicia fent la inscripció directa, doncs hi ha hagut molt bona acollida i, a més, molta més proximitat amb els pares.
1: Clar. Perquè llavors com funciona? És fins a una certa edat? Poden anar repetint fins quan?
2: Bueno, abans de tot voldria recalcar el nom d'aquestes persones fantàstiques, que si no fos per elles segurament no seria possible, que són la Rocío Jiménez, la Maida Quilcué, no sé el nom, és en Chepe, l'Adrián, en Marlon, són les persones que allà ho estan gestionant. Perdona, em deies la pregunta?
1: Sí, era per, no sé com, un nano pot ser que sí. Porti 4 anys ja en el projecte de gambeta?
2: O... Sí, sí, sí. Mira, allà una de les coses que estem més satisfets i més orgullosos és que seria un equivalent, imagina't que aquí, ja els tenim com aquí, acaben el segon de batxillerat, més o menys, val? Més o menys, eh? Llavors, per exemple, aquest primer barri Estoraques, que d'aquesta universitat UTS, que són les Unidades Tecnológicas de Santander, que són les que proporcionen una part dels monitors practicantes d'esport, està molt a prop d'aquest barri. Però clar, allà, en aquest país, el tema dels estratos, els barris estan... depèn de quin barri, tu no entraràs allà perquè tu ets de categoria superior o ets inferior i no surts de... Llavors, una de les coses és que aquests nanos que poden fer tota la part a gambeta, quan acaben aquest segon de batxillerat nostre, que és l'onceavo, que ja li diuen onceavo, també tenen la possibilitat d'accedir a la universitat, que aquí pot semblar que bueno, però és que aquestes famílies per accedir a la universitat poder no es poden pagar ni la matrícula, que poder val 40 euros. O sigui, el canvi, calla, sí, la moneda és el peso colombiano, però vull dir que aquesta universitat és una universitat pública, que és gratuïta, que té més de 20.000 estudiants, però que tothom no pot entrar. Vull dir que aquests nanos de Gambeta poden entrar allà perquè a través del conveni que tenim a la universitat, vull dir, jo penso que és el gran, per mi, és un dels grans èxits del projecte, que nens o nois, ja no són nens, que acabarien 11avo, estarien al barri allà, que no sortirien o es dedicarien a coses poder rares o bueno, a trepitjar qualsevol cosa o treballar de... i en canvi a través de Gambeta poden estudiar qualsevol grau, qualsevol cosa que ells volen, que ells volen fer.
1: Esteu parlant també de gent que ja hi teniu professional, vol dir que ja necessiteu un pressupost considerable. Com obteniu els recursos? Quina part hi ha de voluntariat? Com...
0: Bueno, doncs el pressupost sí que és veritat que ja és considerable, tant aquí a Vic com a Bucaramanga ens movem més o menys entre els dos projectes cap a uns 70.000 euros. D'aquests 70.000 euros a nivell de l'Ajuntament de Vic, subvencions, ja portem 2 anys que ens en concedeix 15.000 pel projecte de Vic, que no arriba a la meitat, però bueno, potser és un 40%, i el de cooperació internacional és de 8.000 euros. També ens ha col·laborat la Fundació La Caixa, i la resta, doncs, evidentment, doncs, és empresaris coneguts que tenen aquesta sensibilitat per la canalla i famílies conegudes que tenen la sensibilitat també per la canalla i ha fet a base d'anar picant molta pedra. I per això també una miqueta aquesta, la intenció de fer aquesta jornada, no? Perquè comencem a tenir... puguem començar a tenir una miqueta d'ingressos més recurrents i no sigui tan... quins ingressos tindrem aquest any, no? Perquè d'alguna manera hem de fer un pressupost sense saber quins ingressos són els que tindrem realment.
1: Tornem a la jornada de dissabte, detallant-la una mica, perquè em sembla que feu de tot, des de sortejos, bar, música...
0: Bueno, una miqueta... Primera, ja dic, una miqueta com a funció també de divulgació. Primer fem una roda de premsa a la 1 del migdia, que està previst que assisteixi la regidora de Benestar i Família, que és el departament que ens concedeix aquesta subvenció precisament que comentàvem de 15.000 euros. També perquè presentem la memòria de l'exercici 2025 i és la primera memòria que presentem i expliquem una miqueta el recorregut des del 2022 fins al 2025, tant a nivell de nens i nenes de Vic com de Colòmbia i els barris en els que estem actuant, tant a Vic com a Colòmbia. I a partir d'aquí, doncs, a la tarda, a partir de les 4, doncs, comencem amb una actuació musical per mainada. Llavors també hi haurà Toni Ortiz, doncs, fent uns dibuixos, diguem-ne, col·laboratius amb nens perquè doncs, s'ho puguin passar bé. I hi haurà servei de bar, hi haurà refrescos, hi haurà entrepans freds i a partir d'aquí doncs, també muntem una taula de punt d'informació en el que vendrem vals per fer sortejos de regals que ens han fet doncs, algunes empreses, algunes entitats. També vendrem obres d'art que ens han cedit alguns artistes i llavors ja a partir de l'actuació per la mainada, llavors entra l'Àngel Duran a fer una part més artística, ell és ballarí de dansa contemporània. Després entra un grup de gospel a cantar a capella i després venen dues actuacions musicals, en Pep Duran i en Tremendo, i tot això amb l'afany de fer una miqueta de divulgació del projecte, d'intentar enganxar la gent i explicar-los molt bé què és el que estem fent i que al cap i al fi tot l'equip que estem treballant, que som 10-12 persones d'aquí, ho fem totalment altruistament i en benefici de nens i nenes que no van decidir on van néixer. Doncs volem traslladar una mica tot això.
1: En aquests moments, pel que m'heu estat apuntant, jo diria que teniu dins de Gambeta uns 200 nens, no?, entre Vic i Colòmbia, vol dir que...
0: Sí, a Vic vam començar amb 15, el gener del 2022, al setembre ja vam incorporar-ne 30, i a partir del 2023 va ser com vam començar les classes de reforç escolar. I ens hem mantingut amb 30, 32, 35, la majoria venen de Benestar i Família, és a dir, Benestar i Família és amb qui estem molt en contacte perquè ens deriven ells, aquí sí que no seleccionem, ens deriven ells nens i nenes que els sembla oportú que els pugui agradar l'esport i que tenen una situació complicada. també Càritas, algun nen de Càritas, algun nen o nena que l'OAR veu que potser econòmicament la família li diu que deixarà el futbol perquè no pot pagar, doncs també l'acollim. I l'únic que sí que aquí els demanem el compromís de venir a les classes de reforç escolar. I a Colòmbia, doncs això, sí, ens trobem sobre el voltant d'uns 200, i aquí vinc uns 30, per tant, parlem d'uns 230. I amb el que deia en Joan Manel, a Colòmbia tenim molta demanda d'altres escoles, d'altres instituts que s'han enterat del projecte, i aquí vinc també el que deia en Joan Manel, si tinguéssim més espais, si tinguéssim més suports, doncs evidentment doncs ja sabem que hi ha molts més nens que tenen necessitats que poder
1: clar, perquè participar. Ara només, aquí Vic només fan futbol i allà apuntava d'altres esports, sí. Vol dir que també obriu la porta a col·laborar amb altres clubs,
2: sí, o sigui que no és una, seria diguem un element de millora del projecte, el que passa que clar, també són poca gent i costa molt de fer-ho córrer tot, però també allò que pensem, si un nen o una nena li agrada jugar a bàsquet o, o li agrada fer gimnàstica o li agrada jugar a handball o qualsevol esport, bueno, intentarem a poc posar-nos en contacte amb aquestes diferents entitats perquè aquests nens gambeta la part esportiva la puguin fer en aquest lloc, llavors la part acadèmica que és el reforç, que per nosaltres també és molt molt important que ells reben 2 hores setmanals de reforç o repàs escolar, que sols hi fan un test per saber quines dificultats té, que amb una metodologia en què quan arriben hi ha una salutació, com ha anat el dia, com et trobes, què has de fer, tens deures, fem deures, si li convé repassar matemàtiques o es fa, i llavors l'última part de l'hora són 10 minuts, un quart d'hora, que es dediquen a jugar. Però tampoc el que no volem és que una cosa que ja han fet tot el dia fins a les 5 de la tarda, que vinguin aquí i tornen a fer el mateix hores de classe. Llavors aquesta part final doncs ara tenen molt la dèria de jugar a l'uno, doncs jugant a l'uno, jugant a escac, jugant, però bueno, és molt maco perquè veus diferents nens i nenes de diferents països, diferents que entre ells no tenen cap problema. A més intentem per crear molt el vincle de la persona que els hi fa el repàs, que sempre sigui la mateixa, vull dir que cada nen pràcticament és un per un, o sigui, és un monitor amb un nen o una nena, que ells quan arriben ja demanen ha vingut la seva monitor, no? Perquè clar, és molt diferent de classe que els profes, ja sabem aquests dies com estan anant tot, que en una aula tens 25 o 30 nanos, això és molt complicat. En canvi, aquí una persona pot estar pendent d'un nen i sap si aquell dia ha vingut trist, si sap que té un problema, si el pot ajudar, si el pot acompanyar, i en aquest sentit, i el nivell d'assistència és bastant bo. És bastant bo.
1: I la xifra de nens i nenes és similar?
0: A Colòmbia diria que bastant més nens que nenes, però aquí a Vic hi ha bastants més nens que
2: sí,
0: nenes.
2: Sí, però és una cosa que nosaltres no fem cupos, vull dir, nosaltres... Jo recordo el 22, quan vam anar a Colòmbia, que ens deien, no, és que Colòmbia és un país molt, molt masclista, molt no sé què, tots són els homes, no sé què, i arribem allà, i la gran majoria d'aquest centenar que van començar, la gran majoria eren nenes. Inclús un dia entraves al carrer per anar a comprar una aigua i una senyora ens va dir, però totes aquestes xiques que estan fent jugant a futbol, no? Tenen que fer és ir a lavar platos, no? Vull dir que... Però realment... nosaltres estem oberts a tot, no? Vull dir, si aquí Vic, si des de Benestar i Família ens proposen una família que és una nena, doncs una nena, si és un nen, és un nen, i sense cap mena de problema.
1: I quan apuntàveu que teníeu una metodologia pròpia, què vol dir això?
2: Bueno, és una metodologia que no hem inventat nosaltres. Aquesta metodologia la va fa més de 20 anys o 25 anys una senyora, la Nelsa Curbelo, i era això, o sigui, aquesta metodologia surt d'aquestes dels potreros, que són aquestes canxes de sorra que juguen a futbol a Argentina, i que totes aquestes barriades com pot ser a Brasil, etc., aquestes barriades faveles que ja tot són coses molt complicades, doncs bueno, van utilitzar aquesta metodologia perquè aquesta gent, en lloc d'empaitar-se per coses rares, es dediquessin a jugar a futbol, val? A nosaltres aquesta metodologia hi ha un moment que ens arriba a través d'aquesta associació de Val, d'una noia molt, molt potent, que és la Olga Puig de Rajols, que va venir a l'OAR i ens va estar formant, ens va estar explicant, i nosaltres l'hem anat aplicant. Aquesta metodologia és la metodologia del futbol al carrer o futbol dels tres temps, perquè cada partit de futbol es divideix en tres temps. Vale? Amb el primer temps s'haurien els dos equips amb un cercle, amb una rotllana, s'haurien intercalats un de cada equip, val? I amb un objecte de paraula, perquè qui vulgui parlar sempre ha de tenir aquest objecte de paraula. Les tres premisses més importants d'aquesta metodologia és que substitueix la figura de l'àrbitre per la del mediador, per tant no hi ha àrbitre, ha de ser mixta, no pot ser només un equip de noies o de nois, val? I es juga a tres temps. Llavors, en aquest primer temps, amb l'ajuda i la inducció dels mediadors, representa que els dos equips han de decidir amb quines normes i valors es posaran en pràctica amb el joc. Les normes habituals, reglament de futbol, no canvien, però queda esperat que moltes vegades els nanos proposen normes que poden ser de moltes maneres diferents. Per exemple, per fomentar el joc en equip, que si un equip fa un gol, si l'han tocat tot el de l'equip, doncs val el doble, per exemple. O si, per exemple, quan un equip fa un gol, els dos equips aplaudiran. O quan comença el joc no anirem a pressió. O sigui, hi ha moltes normes que es poden anar introduint, no? Llavors, quan parlem de normes i valors, doncs aquí hi ha una part dels valors, que com podria ser treballar el tema del joc net, com podria ser treballar el tema de la uniformitat, com podria ser del respecte, etc, etc. Això seria el primer temps. El segon temps és el joc. Els nanos juguen al partit, nois i noies juguen al partit, no hi ha àrbitre, els mediadors estarien dintre de la canxa i ells estan observant com es va desenvolupant el joc, correcte? Quan acaba el partit, arribem al tercer temps. En aquest tercer temps tornen a seure amb cercle, alternat, amb el mediador, i és aquí, que aquí és on aquí és la part, diguem, més potent, que en lloc de discutir-nos si era fora de joc, si l'ha tocat, si no l'ha tocat, ens hem de posar d'acord, d'obrir una mica com un debat, realment si les normes que s'han proposat amb el primer temps realment s'han complert o no s'han complert. Val? Llavors aquí, a través de l'objecte de paraula, tothom què vol parlar, perquè aquí no s'obliga mai a ningú, però això també és molt bo perquè nens i nenes més tímids que mai parlen, perquè clar, sempre els que parlen sempre són els més gallitos, i en aquest cas vas veient que a poc aquell nen que mai deia res doncs ja diu alguna cosa, no? I res, es va parlant, es va decidint, i això va generant una puntuació. Moltes vegades amb aquesta metodologia l'equip que ha guanyat el partit 4-0 acaba sumant menys punts que l'altre, perquè aquí són blocs. Vull dir, si tu has dit si un dels valors que tu volies treballar aquell dia era el del joc net, potser jo he fet 4 gols però no he tingut una actuació de joc net i l'altre sí que l'ha tingut, per tant l'altre sumaria el punt. Potser si un dels valors que tu volies treballar aquell dia era el de la uniformitat, tothom, un equip venia tots perfectament uniformat, l'altre venien de qualsevol manera, un puntua, l'altre no, vale? I a més aquí sempre puntues, com diu el nostre gran mestre Ferran, aquí de vegades guanyes i altres vegades aprens. Val? Llavors aquí l'equip que guanya el partit suma 3 punts, si empaten sumen 2 punts i si no guanyen sumen un punt. Vull dir que es van fent aquests blocs de puntuació i pot acabar 15-14 que l'equip que ha perdut el partit ha sumat menys punts perquè s'han produït una sèrie de circumstàncies que així ho volen.
1: Molt interessant de plegat, si algú que ens escoltés doncs se sentís no cridat pel vostre projecte, què ha de fer?
0: Doncs mira, tenim una pàgina web que es diu gambeta.cat i allà, a part de que hi poden veure un vídeo que és el de la iniciació del projecte Colòmbia, que és molt bonic, però que ara també penjarem uns nous vídeos tant d'aquí Vic com de Colòmbia, doncs també hi ha l'apartat de donatius i hi ha diferents formats de donatius, via transferència, via fer un pagament d'un equipatge, fer un pagament d'una mitja temporada, d'una temporada, fer un pagament recurrent de 10 euros, el que cadascú consideri oportú, doncs poder col·laborar. I també hi ha un altre apartat, que és el de voluntariat, que evidentment també poden inscriure's i intentar de col·laborar doncs, voluntàriament en aquest projecte, que també fan falta mans.
1: I sempre això, eh? El voluntariat sempre fa falta. Suposo que ja t'ho he demanat altres vegades, però la meva memòria és la que és. Per què Gambeta?
0: El nom de Gambeta és una pregunta recurrent.
1: Sí.
0: I va sorgir, perquè no és fàcil trobar un nom, però a Sud-amèrica s'utilitza molt l'expressió gambetear dins el món del futbol, que vol dir driblar. Llavors vam traslladar aquest gambetear a fer la gambeta, és a dir, fer el dribbling, a les dificultats amb els nens i nenes, diguem, que estan dins el projecte.
1: Per tant, doncs ens quedem amb aquest missatge, no? Intentar driblar els problemes i que la gent pugui venir aquest dissabte a la bassa dels Hermanos a escoltar el projecte, a veure tot el que teniu a punt. Si voleu dir alguna cosa per acabar.
2: Jo també voldria destacar, perquè amb en Pep ho hem parlat i amb la gent de l'equip, en què nosaltres allà i aquí és donar l'oportunitat, no? que aquests nens i aquestes nenes puguin tenir un millor futur, perquè a través dels estudis, de l'escola, etc. No? Però també estem molt contents, perquè sempre que no ha sigut fàcil arribar aquí és el fet de que persones d'allà, els actuals responsables i coordinadors, tinguin una oportunitat laboral. Vale? Vull dir que ens trobem que, bueno, per exemple, tant la Maida com els altres responsables de les canxes en el seu moment van ser gent que feien les seves pràctiques i ara han pogut, diguem, una part guanyar-se la vida amb gambeta. Vull dir que és una oportunitat laboral, que també penso que això és molt important. També ens estem trobant que hi ha jovent que quan acaba les seves pràctiques tenen ganes de quedar-se al projecte per fer un voluntariat. Vull dir que tot això per nosaltres és molt, molt important.
0: I per part meva, simplement comentar això, que comentava en Joan Manel, també és veritat que no tan sols aprenen els nens, sinó que tots aprenem dels nens també. És un
1: aprenentatge
0: mutu, perquè a vegades és el que deia, fan reflexions molt interessants. I els monitors també, com que són nois, noies, que potser no han viscut o no han conviscut amb nens d'aquests barris, queden molt sorpresos, diguem, del carinyo que aquesta caminata els hi transmeten, no?
1: Sí, sí, el que rep sempre és més que el que dones. Joan Manel Sánchez, Pep Novelles, Projecte Gambeta, gràcies per estar aquí i per explicar-ho, i acabem, com no, convidant a la gent dissabte a la bassa dels Hermanos per conèixer tots els detalls.
0: Gràcies a tu per convidar-nos.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: De tots colors.
1: El magazín de tots colors, cada setmana ens acompanya el bon amic, el Manel Molera. Manel, com ha anat?
4: Bon dia. Ja tornes aquí, tranquils. El viatge ha anat bé, tot ha anat bé. La gastronomia és diferent de la d'aquí. Bé, ja es pot imaginar que el paisatge de la cassola allà no tenen olives. I, clar, no tenen olives o no tenen oli d'oliva. Tenen tot és mantega, tot és premanet i, bé, altres coses. Sort que hi ha el peix, per allà vaig poder provar la ballena. Tenen com unes ballenes petites, que és el que pesquen ells. Jo vaig anar a Bergen i a Bergen vaig provar el peix allà. Però clar, hi ha el que és el peix per turistes i el peix que no és per turistes. I clar, si menges el peix per turistes, menges peix de molt mal cuinat. Però clar, a mi la primera que vaig fer va ser això i vaig menjar molt malament. Però bé, després vaig poder provar altres coses i vaig trobar més bona qualitat. Però bé, què fem? La vida del turisme passa això. Bé, anem pel nostre de cada dia, cada dijous, que és la novel·la. Una novel·la que es diu Ratzòdia Gourmet, de Muriel Barberry, que ja n'he parlat alguna vegada d'ella. I aquesta novel·la diu així, la sinopsis. Al cor de París, Perry Artens, el crític de gastronomia més cèlebre del món, està a punt de morir. Admirat per alguns i odiat per molts, Monsieur Artens porta anys incidint el destí dels xefs més prestigiosos i construint reputacions al seu entull. Ara, a les seves últimes hores de vida, el seu pensament es posa sobre una cosa molt més senzilla, buscar desesperadament un sabor únic, el sabor que un dia de la seva vida va fer feliç, començant així un viatge en el qual Moció Tens es passeja, es submergeix en el paradís de la infantesa i renova tota mena de delícies culinàries. Escolta d'aquells el que ha viscut al seu costat, familiars, veïns, amants, protegits i fins i tot el seu gat. Aquesta novel·la promet, eh? O sigui, la recomano. No la llegida, però la recomano. Que això que parles amb el teu gat és l'hòstia,
5: eh? Oh, parlar fàcil, eh? Sí. Dic, el curiós seria que et contestés.
4: Ah, això seria massa, ja seria hòstia. Ja seria hòstia. Anem pel tema d'avui. Avui parlem d'una cosa que té molts addictes i no talla gaire addictes. O sigui, és molt bona per la salut, va molt bé per la salut, però per la gastronomia va molt bé, però també hi ha la seva part negativa. I en parlem. Què és la llimona? Aquesta cosa que trobem en els supermercats o si triu la sort de tenir un arbre llimoner per recollir-la, va molt bé. Ja sabem que per la salut té vitamina C, que va molt bé per fer remeis casolans, que per exemple aigua, tevi, mel i una mica de llimona és un bon antibiòtic natural per calmar el mal de coll, va perfecte. Per la gastronomia aquí tenim un problema bastant gros, molt i bastant gros, eh? Ja, es poden fer postres, es poden fer moltes coses, ja en parlarem. Però hi ha la part negativa que molta gent no arriba a entendre, eh? Que és posar llimona a 7 puestos. Per exemple, amb el peix, posar llimona amb un peix fresc. El que estàs matant és el peix, perquè li amagues el gust. M'explico? Si el peix és fresc, menys en sal i pebre i res més. No amaguis res. Si és ben bo, no amaguis res. Ja, hi pots posar una mica d'all, una mica de cosa, però no molt, perquè després ho mates. Per exemple, uns calamars romana, que molta gent està posant un tall de llimona. Ja, si són bons els calamars romana, sobretot, no matis amb llimona. Llimona és un àcid. Estem parlant d'un àcid, com un vinagre. No hi posem. També, el cas, arròs de la paella. Molta gent posa arròs de la paella. He arribat a sentir bones prioritats grandioses posant llimona a l'arròs de la paella. Estàs matant, si l'arròs de la paella és bo, no hi posis llimona. O estàs matant, o estàs destruint, o estàs amagant el gust. Però bé, cadascú té la seva manera d'això de pensar i allà es pot fer altres coses amb la llimona. Per exemple, ara, que ve la calor. Això sí que va bé, la llimona. La llimona podem fer begudes. Per exemple, una llimona de pinya amb un toc de gingebre amb una mica de llimona. Això és perfecte i fàcil de fer. Sincerament, el que necessitem per fer aquesta llimonada és agafar una pinya natural, madura i dolça, que sigui dolça, suc de llimona, 30 mil·lígrams, gingebre fresc, un trosset pelat ja, eh? Aigua natural o un gas, un litre. I podem fer aquí sucre a gust o estèvia. Depèn de si la pinya és dolça, no cal posar-hi. El que farem, senzillament, és agafar la pinya, la pelem i afegim això a dintre d'una petona elèctrica o un turmix que sigui bastant potent, la pinya, a trossets petits, al suc de la llimona, al gingibre fresc. I el que farem, senzillament, anar-ho trinxant, amb el batedora mateix, amb el batedora, mentrejat. Si no, és un vas americà. El que es tracta de fer un puré. Un cop tinguem fet el puré, i agafem aigua ben freda, i afegim aigua ben freda, i ja està. I afegim això, remenat, el deixem a la nevera, una nit per l'altra, i l'endemà, senzillament, si ho fes a botelles, el posem una mica al congelador, que es faci una mica de gel, una mica, poc, molt poc, eh? I a partir d'aquí, quan tinguem de fer servir-ho, el que farem és agafar aquestes begudes que estem de congelador, remenar-les ben sacsejades, perquè el gel es trenqui i tingui trossos de gel. I aquí tenim gengibre en llimona i pinya, boníssim, per aquests dies que fa tant de calor, que comença a fer tant de calor. I el que també podem fer, una llimonada feta nostra. Senzillament, el que necessitem aquí, 6 llimones, 150 grams de sucre, 3 litres d'aigua, això és per fer una bona festa, eh? I fulles de menta. Aquí el que necessitem és començar a pelar la llimona. Agafem la llimona pelada i el sucre. I amb un litre d'aigua el posem a bullir. Això és una infusió, farem una infusió. Al carrer que ho vull, parem el foc. Deixem això un dia per l'altre. I a partir d'aquí, l'any demà, amb el llimones que hem pelat, el que farem és un suc. Aquest suc, un cop fet, l'afegim amb aquestes llimones pelades, aquest xarop que hem fet, vale? I afegim això i ho colem. Ho colem ben colat. I afegim l'aigua ben freda, aquells 2 litres d'aigua ben freda, i ja ho sap. Tornem a fer el mateix a la nevera, una nit a la nevera, i l'any demà el mateix, a ficar al congelador una miqueta, al congelador, i quan estigui una mica glaçat pels laterals, no estigui glaçat a dintre, estigui somnit glaçat pels laterals, just perquè quan l'agafem, si pot ser botella d'aquestes de plàstic, apretar una miqueta que es trenqui el gel. I a partir d'aquí tinc una bona llimonada feta nostra, sense cap additiu, sense res, somnit en llimones. La llimona està molt bé. Depèn de quines llimones agafem, poden ser més cares o poden ser més barates. I si ho tenim del nostre arbre, encara millor, millor, millor. I passem per la begunya. Farem un plat que és molt bo, que ha estat el llenguado en la mini. Quin diu llenguado en la mini? Bueno, podem fer un rap a la mini, un lluç a la mini, el podem fer de 1.000 peixos. A partir d'aquí, senzillament, per fer una mini, un peix a la mini, el que necessitem és mantega, una mica de llimona i, senzillament, unes tàperes. A partir d'aquí, senzillament, el que farem, a part de farina, sal i pebre, el que farem, senzillament, fondre la mantega. A part, posem, mentre ens fondre la mantega, posem el peix, se'l pebrem i, a partir d'aquí, afegim una mica de farina. L'espolsem ben espolsat, I, a partir d'aquí, quan la mantega s'hagi begut l'aigua que fa, que és el punt d'avellana, que diem nosaltres, afegim aquí el llenguado, el peix, el afegim una miqueta, i un rajet de llimona, un rajet petit de llimona, un rajet de petit de llimona per sobre, i 4 tàperes així. El serviu amb 4 patatones embotides, i és que aquest peix està boníssim, boníssim. I fem un postre senzillet, que és molt fàcil, que és un postre que és una crema de iogurt, una crema de préssec i llimona. És molt fàcil. Agafem una llauna de préssec, de quilo, més o menys, llauna de préssec amb el víver, de quilo, una llauna petita de llet condensada, 350 grams, més o menys, 4 iogurts de llimona, i el que fem, senzillament, ho trinxem i trinxat tot, i ja tenim un postre fàcil de fer, fàcil de fer. Anem per complicar-nos la vida una miqueta. Fem un pastís de llimona i merengue. Aquest és complicat. Avisuem. El que necessitem és una massa sabler d'ametlles. Per la massa sabler necessitem 125 grams de mantega pomada, 25 grams de farina d'ametlla, 25 grams de sucre clar, una mica de vanilla, un rovell i 200 grams de farina. El que farem això, senzillament, ho barregem tot i amassem. Anem amassant. Un cop amassat tot, això el que farem és senzillament embolicar-lo amb microfilm. Un cop modificat amb microfilm, a la nevera. Té d'estar un dia a la nevera, perquè la mantega agafi el seu punt. El que farem és una crema de llimona, una crema de llimona. Senzillament és fàcil de fer aquesta crema de llimona. Senzillament, 75 grams de suc de llimona, 125 grams de sucre, una pell de llimona ratllada, 6 rovells, ja està. Això tot és amb un cassó. A partir d'aquí, el que farem senzillament és agafar aquest cassó, el posem al foc i engeguem. Amb un batedor anem batent, anem batent. No parem de batre, no parem de batre. Fins que veieu que aquesta crema agafa densitat de crema. No té que arribar a bullir, just arribar a que veieu que això comença a espessar. A partir d'aquí, parem. Deixem el tirem sobre el màrmol, remenem, més remenat, i el deixem refredar. A partir d'aquí, el que tenim és aquesta crema, el que farem, treure la massa i l'estirem, ben estirada. La posem en un motllo d'aquests de fer pastissos prims, Un motllo de sempre que són de 18 centímetres, més o menys, de diàmetre, i l'estirem. Tallem el sobrant, tallem el sobrant, i aquí hi posem uns cigrons crusos perquè no se s'aixequi al coure. El posem al forn a 180 graus, deixem reposar al coure durant uns 30 minuts. El que farem és que la pasta serà cuit, traiem els cigrons i afegim la crema de llimona per sobre. I aquí, ens compliquem una mica la vida. Fem un merengue italià. Què és un merengue italià? Un merengue italià és clares d'ou i a partir d'aquí fem un xarop amb aigua i sucre. És, aquí és complicat, això, eh? Aquesta part la podem fer o no la podem fer. Però, ja, anem per fer-la. El que necessitem, 200 grams de sucre, 50 grams d'aigua, 100 grams de clares, 25 grams de sucre. Comencem a fer el merengue italià. Posem a batre les clares, a foc lent. A part, el que fem amb els 50 grams d'aigua i el sucre, els 200 grams de sucre, a posar a bullir. I aquí tenim que tenir un termòmetre. Tenim que tenir un termòmetre perquè té d'arribar a 120 grams d'escalfor. ¿Vale? El que arriba a 120 grams, la perdem del foc. O es tracta d'agafar una cullera, aixecar-lo i ficar-lo entre els teus dits i que faci un punt de bola. Això ja és més complicat. Un cop tinguem aquest sucre fet, aquest xarop, el que fem és augmentar la velocitat de les clares, afegim aquests 25 grams de sucre que tenim abans per apartar-les i un cop hagi el sucre aquest, el xarop de sucre hagi baixat una mica la temperatura, incorporem sucre aquest xarop. I a poc, el que anem fent aquest xarop és que aquestes clares queden molt esponjoses. I el que fem és posar la crema de llimona que hem fet amb el pastís, amb una màniga pastelera fem una curació per sobre el pastís, amb un tipus de boles, i amb un sopet, un bufó de gas, i escalfem una mica aquest merengue per sobre. I aquí tenim un pastís de merengue amb crema de llimona, que és boníssim. Ja veus que la llimona es pot fer moltes coses. Fàcils, complicades, com aquesta. Però es poden fer moltes coses. I torno a repetir el mateix, la part negativa de la llimona. Amaga les coses dolentes de la vida, que és, si tens un peix que no està perfecte, hi pots posar llimona perquè te l'amaga. Si tens uns calamars que no són autèntics, te'ls amaga. I si tens un arròs que no t'ha sortit bé, també hi poses llimona i així te l'amaga. Jo dic jo, si és bo, no li poseu llimona, que és el bo de la vida, que sigui bo el peix, que sigui bo l'arròs, que sigui bo els calamars, m'explico? No hi poseu llimona, els està amagant. Vosaltres proveu els calamars sense la llimona. Hasta, senzillament, unes bones ostres. Senzillament, les ostres, res, ni pebre, jo ni hi poso. Senzillament, si som dolentes, si teniu por que es faci mal, poseu llimona, que matareu, acabeu de matar. És la part negativa de la llimona que tenim, els que ens agrada la bona cuina.
5: Doncs,
4: ja veus, sí, que la llimona et dona molt por.
5: Amb aquesta recomanació en sabem aprofitar-la, eh? Si més no ara a l'estiu.
4: Ah, això. Sobretot fer una bona llimonada que ara a l'estiu va perfecte.
5: Gràcies.
3: El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.
6: Ara som gegants.
3: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
7: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
3: Strip, la revista de les bones notícies.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per tu.

0: pensar. Aquí t'espero per fer-te costat.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Guanya el no. Els mestres rebutgen el preacord assolit entre Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta engegada entre el col·lectiu ha tingut un 65% de vots contraris al pacte davant d'un 35% de favorables i ha participat un 61% dels docents consultats. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama començar la negociació de zero, mentre que la consellera d'Educació, Esther Niubó, anuncia una nova ronda de contactes demà mateix.
3: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
4: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina.
1: Demà es manté la vaga general prevista, de la qual es desmarca el sindicat professors de secundària, després que els seus afiliats sí que hagin avalat el preacord. És dijous 4 de juny de 2026 i tenim més titulars. Junts i la CUP celebren la negativa dels mestres, que consideren una crítica al govern. Sònia Kerr.
5: Els socis de l'executiu, Esquerra i els comuns, demanen al govern que torni a negociar amb els docents. A l'inici del tràmit parlamentari s'han rebutjat les esmenes a la totalitat dels comptes.
1: Càritas alerta que es cronifica l'explosió residencial a Barcelona.
5: Tres de cada quatre persones ateses al darrer any viuen en habitatges indignes, un percentatge que s'arrossega des de fa 2 anys. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, s'adreça al govern de la Generalitat.
6: Si us plau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, sense sostre, o estan en situacions d'encellar amb habitatges indignes, no?
1: Preacord per rebaixar l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació a Nestlé.
5: Els afectats baixen de 178 a 119 a Catalunya. La majoria, 102, són treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat. Hi ha 9 més a les plantes de Girona i 8 a les de Reus.
1: En cultura, una exposició de l'artista Max Esteban a Barcelona alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans.
5: Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les àrees més destacades de l'artista.
1: Als esports, l'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història, Joan Barberà.
7: L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar en la final en els 2 partits al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte han culminat un curs espectacular.
1: Avui estem especialment pendents del temps davant de la pluja prevista, sobretot al nord-est de Catalunya, que pot ser molt intensa de manera local. De fet, es manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Una situació de canvi destacable de temps que tindrem immediatament. De fet, els núvols que hi ha entre Tarragona i Barcelona d'una forma més extensos, doncs van deixant les primeres gotes, primers plugims, que de fet al llarg d'aquest matí s'han anat dispersant per aquestes comarques, bàsicament del Camp de Tarragona. Però, sens dubte, a partir d'ara mateix, i sobretot al llarg de la tarda, del vespre, de la nit, tempestes fortes a moltes comarques, aparatoses, amb molta aigua en poca estona, amb ventades, amb calamar-se. Les tempestes més destacables aniran caient al llarg de la tarda al Prepirineu i la Catalunya central, ja avançada la tarda i al vespre, també aquesta nit, entre les comarques de Girona i Barcelona. Compte a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès, també el Berguedà, la comarca del Moianès i el Vallès. És on més aigua se n'espera. I forta baixada de temperatura allà on vagi plovent. El divendres un temps una mica més tranquil, però al matí encara hi haurà algun xafa que repata la costa, sobretot la de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís-Mi. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els docents tomben el preacord del govern i els sindicats USTEC i professors de secundària en la consulta telemàtica engegada entre el col·lectiu. Un 65% ha rebutjat el pacte i un 35% s'hi ha manifestat a favor. USTEC reclama ara al govern que reobrin immediatament les negociacions mentre preparen noves mobilitzacions després de conèixer l'opinió de professors i mestres. Esther Minguell, bon dia. Bon dia. USTEC fa una crida a la vaga de demà i prepara més mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents en la consulta sobre el preacord. 40.000 han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 que han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT, que han denunciat que han paralitzat l'avenç de millores. Elaboraran ara un document per prioritzar reclamacions i també per concretar noves protestes amb el col·lectiu, però ara per ara no planteja en cap vaga indefinida. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
3: Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
1: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó i fa una crida a participar demà a la manifestació a les 12 del migdia a Barcelona. Laura Jané, secretària general d'Ensenyament de la CGT.
9: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord després que en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5, hi hagin donat suport. Anuncien, però, que igualment la lluita continua perquè cal encara més millores.
10: De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una compareixença al Parlament, ha demanat responsabilitat als sindicats que van signar el preacord. També ha anunciat que es vol reunir amb tots ells demà mateix.
5: Niubó, que s'ha reunit amb el president Illa un cop ha finalitzat la sessió del matí del Parlament de Catalunya, ha defensat el preacord i ha lamentat que un dels sindicats signants, en aquest cas USTEC, ara el rebutgi. La consellera ha demanat una reflexió al sector educatiu i ha assegurat que el govern té la voluntat de mantenir els acords que es van signar la setmana passada.
4: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina.
10: El preacord ha desfermat l'eufòria entre els més de 200 mestres i professors que es manifestaven avui a Tàrrega en el marc de la jornada de vaga convocada a la demarcació de Lleida. A mitja crítiques a continuar amb les aturades, els docents han reiterat que el sou no és la prioritat, sinó les millores estructurals i una educació de més qualitat. Tàrrega Televisió, Oriol Gordillo.
11: Eufòria desfermada a Tàrrega entre mestres i professors, tan bon punt s'ha fet públic el no al preacord. Docents i organitzacions convocants fan una crida a continuar amb la vaga i exigeixen la dimissió de la consellera Niubó. Sentim Carlos Vilchez d'Intersindical, Elisabet Porta d'Assemblea Educativa Catalana i Emili Llorente de CGT.
12: El que necessitem és un pla de xoc immediat per a l'educació pública, un pla plurianual que avanci cap al 6% d'inversió i un pla integral en defensa del català.
13: L'acord i el preacord són absolutament insuficients per contrarrestar les dificultats que tenim actualment en l'educació pública.
14: Estem molt emprenyats, la Niubó no dimiteix o canvia radicalment i ens convoca un comitè de vaga real per negociar, seguirem apretant.
11: A Tàrrega, la protesta ha començat cap a 9:45 a l'estació de tren, des d'on prop de 200 manifestants han iniciat contra pronòstic una marxa lenta en direcció a l'autovia A2. A les 11 han tallat la via en els dos sentits i una hora després, a les 12, han celebrat el no al preacord a la plaça del Carme. Ha estat aquí, al centre neuràlgic de la capital de l'Urgell, on els manifestants han anunciat que les protestes continuen sense data límit.
10: El no dels mestres també ha planat sobre el ple de pressupostos que ha arrencat avui al Parlament. Junts i la CUP han celebrat la negativa dels docents, que consideren una crítica al govern. Mentrestant, els socis, Esquerra i els Comuns, han demanat a l'executiu que torni a negociar amb el col·lectiu. Per cert, els comptes han passat el primer tràmit per ser aprovats. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Pocs minuts després de fer-se públic el no de la consulta dels docents, l'oposició ha aprofitat el seu torn de rèplica per fer-ne esment. Des de Junts, Mònica Sales ha lloat els mestres i ha demanat a Esquerra i als Comuns que repensin el seu sí als pressupostos.
16: Que vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no, que així no, que això no va de sous, que això va de dignitat, que això va de model educatiu, que això va de país.
15: La diputada de la CUP, Laura Vega, ha qualificat el no dels docents de gran lliçó.
17: em sembla que avui hi ha una gran lliçó que han donat els professors, i és que no es pot tractar un govern que només és un contestador automàtic.
15: I els socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, han demanat al govern que es torni a remengar per arribar a un acord. Escoltem Jéssica Albiach dels Comuns.
18: Han de tornar a començar, així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies, i donem entre totes un cop de timó.
15: Mentrestant, els pressupostos tiren endavant perquè les esmenes a la totalitat no s'han aprovat.
2: Notícies en xarxa.
10: Es cronifica l'exclusió residencial, segons alerta Càritas Diocesana de Barcelona. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien la major part, fins a 3 de cada 4, en habitatges indignes. És pràcticament el mateix percentatge que l'any 2024. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
6: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer, amb sostre, sense sostre, o estan en situacions d'ensellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin, i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
19: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint la mesura del possible les relacions socials.
10: I mentrestant anem coneixent més detalls de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya. Avui s'hi ha pronunciat l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, qui està convençut que Lleó XIV utilitzarà el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
5: En la mateixa línia que el bisbe de Lleida, Omella ha demanat que no es posi més llenya al foc de la polèmica creada al voltant de la utilització de la llengua catalana que farà el pontífex per no alimentar, ha dit, la polarització de la societat.
20: I nosaltres li vam dir, evidentment, a qui preparem. Nosaltres la litúrgia, ara vostès elegeixen i decideixen. I el Papa, evidentment, està preparant el seu sermó, algunes paraules diran català, fins allà on pugui arribar en català, i la benedicció, evidentment, que la dirà. Està escrita en castellà perquè l'entengui tot el món, perquè està bé publicada per a tot el món, d'Espanya, vull dir, és la litúrgia que han fet també per Madrid, etc. Però jo imagino que dirà un tros en català, evidentment, si això no hi ha.
5: Omella s'ha declarat sorprès per aquesta polèmica.
10: Els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. Tot plegat després de conèixer les dades que apunten que l'ús de vapejadors s'ha disparat entre els adolescents en els darrers anys.
5: En aquest context, el coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat en declaracions a la xarxa una acció decidida en l'àmbit legal per part de les administracions.
21: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que le van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años.
5: Frino s'ha mostrat molt contundent amb la posició de la Societat Catalana de Pneumologia i ha assegurat que aquests tipus de nou tabaquisme haurien d'estar directament prohibits.
10: És gairebé 3:15, obrim plana econòmica. Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat les últimes hores un preacord per rebaixar de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. Afectarà finalment 119 treballadors entre les tres seus catalanes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Esplugues Televisió, Pau Pasqual.
22: El text, pactat per la major part de la Comissió Representativa dels Treballadors, redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons fonts sindicals, equival a un 41% menys d'acomiadaments. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, 64 segons Comissions Obreres. Si s'omplen totes, l'impacte real podria quedar al voltant de les 178 sortides, gairebé la meitat de les 300 proposades inicialment per l'empresa. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues, Girona i Reus. L'acord millora també les condicions de sortida, tant pels que tenen menys antiguitat a l'empresa amb indemnitzacions o pels més veterans amb plans de rendes. Així ho explica Pablo Esteban, secretari general de la secció sindical Intercentres de Comissions Obreres de Nestlé Espanya.
0: He sido un poco mix. La verdad que la valoración completa es que no podemos priorizar porque hay muchísimas casuísticas. Hacer una empresa tan grande y colectivos tan diferentes y centros de producción totalmente diferentes que hemos intentado cubrir pues, todas las casuísticas y entendemos que creemos que lo hemos hecho.
22: Ara la pilota és a la taulada de la plantilla que ha de ratificar l'acord.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Ens situem ara a Barcelona. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes. Serà aquest estiu i per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrenquen el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos. Així tot, recomana als usuaris que facin servir la línia 5 del metro. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia.
8: L'estiu és el període en el que hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
7: A banda de les obres a la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre del 25 de juny al 30 d'agost per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
10: No ens movem de l'àrea metropolitana. El Prat de Llobregat compta des d'avui amb un nou aparcament de bicicletes de gran capacitat a l'estació de Rodalies. Es tracta d'un nou mòdul de bicibox de l'AMB que permetrà desar-hi bicicletes i patinets amb seguretat. El Prat Ràdio, Víctor Asensio García.
23: Amb aquest nou mòdul, l'àrea metropolitana de Barcelona vol reforçar la intermodalitat de la bicicleta amb tren, metro i bus. A banda d'aquest nou bicibox d'alta capacitat que s'ha instal·lat al Prat, també se'n posaran 4 més a l'Hospitalet i un a Sant Cugat del Vallès. Elisabet Latorre és consellera delegada de Mobilitat Sostenible de l'AMB.
24: Una aposta doncs, molt important per l'àrea metropolitana per continuar treballant, no?, en aquesta mobilitat sostenible, en descarbonitzar, no?, la nostra metròpolis, juntament amb tots els serveis que oferim a l'àrea metropolitana, com a l'Ambici, que tenim aquí darrere també, i que jo crec que va ser la gran revolució, no?, la gran revolució de les bicicletes, i que va venir per quedar-se i per continuar ampliant, i que en això estem treballant, i igual que el Bicidia.
23: El nou bicibox d'alta capacitat permet guardar les bicicletes de forma segura. Compta amb eines per fer reparacions ràpides, mòduls específics per a patinets i guixetes per poder carregar les bicicletes elèctriques.
10: A Altafulla, al Tarragonès, l'Ajuntament ha col·locat xarxes a la sortida de col·lectors pluvials per tal d'evitar que els residus acabin al mar. En concret, s'han instal·lat a la zona del Gaià i també a tocar de la platja. La inversió de 30.000 euros està finançada amb fons Next Generation. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
25: Les noves xarxes de retenció han d'ajudar a mantenir una platja i un mar més net perquè frenaran les restes de branques, herbes i també brutícia de tot tipus que arrossega l'aigua de pluja un cop a terra en episodis de temporals forts. El sistema, ubicat a pocs metres de la desembocadura al mar, permetrà retenir aquests sòlids que arriben tant de la rasa de Torredembarra com dels carrers de la zona nord del municipi. La mesura respon també a una petició de Costes per reduir els abocaments de residus al mar i preservar la qualitat ambiental de la platja. En parla el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera.
26: Sempre hem tingut aquest prisma de que la platja és un espai natural, que a més té usos lúdics i turístics, però sobretot és un espai natural, i per tant doncs, ens interessa molt doncs, poder fer el màxim possible per evitar que hi hagin residus.
25: L'actuació ha estat executada per la companyia mixta d'aigües amb finançament total del fons Next Generation, amb una inversió de 30.000 euros.
10: Repassem altres notícies destacades d'avui. Els Mossos investiguen els dos cossos trobats surant a l'aigua al pantà d'Utxesa d'Aitona, al Segrià.
5: Un dels cossos va aparèixer ahir al matí a les comportes del pantà i l'altre al riu Segre, a Lleida, a mitja tarda. Es tracta d'un home i una dona i els cossos no presenten símptomes de criminalitat. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, es considera que el primer cos feia dies que ja era a l'aigua, mentre que la dona hauria mort ahir mateix.
10: Una avaria en una estació de bombament fa que s'aboquin aigües residuals del mar al Vendrell.
5: Ho ha confirmat el Consell Comarcal del Baix Penedès en un comunicat en què puntualitza que l'abocament no es produeix a la platja, sinó a través de l'emissari submarí situat aproximadament a 2 quilòmetres mar endins. El Consell ha apuntat que s'està treballant intensament per resoldre aquesta incidència i restablir el funcionament de la instal·lació.
10: Avui és dijous de Corpus i Reus commemora enguany els 700 anys d'aquesta celebració. Ha començat aquest matí amb el tradicional esmorzar de coca amb cireres i els balls de seguici. S'allargarà fins diumenge amb diverses activitats mentre l'ou va ballant. La Nova Ràdio, David Fernández.
1: Reus viu aquest dijous l'inici d'un Corpus especial perquè enguany es commemoren 700 anys d'aquesta celebració a la ciutat. Com és habitual, de bon matí, i mentre les campanes de la Prioral de Sant Pere tocaven el toc de festa, els gegants de Reus i la Mulassa han sortit per primera vegada aquest any amb les tradicionals ballades a la plaça del Mercadal, on tornaran aquesta tarda. I mentrestant, a la plaça del Castell, ja s'enlaira l'ou com balla. Aquest any, però, el moment més esperat arribarà diumenge, ja que a Reus enguany s'encendrà una tronada extraordinària per celebrar aquests 700 anys. Daniel Requesens és el regidor de Cultura de Reus.
3: A Reus celebrem les coses extraordinàries amb una tronada extraordinària. Per tant, 700 anys de Corpus, bé s'ho va.
1: I en un dia com avui, a Reus no hi falta la tradicional coca amb cireres que aquesta tarda es repartirà a la plaça del Mercadal.
10: Moment per la cultura. Una exposició de l'artista Max d'Esteban a la Fundació Fotocollectània alerta del perill que tecnologia i finances estiguin en poques mans sense control democràtic. Tantes històries, tantes preguntes. Presenta fotografies, vídeos i instal·lacions d'algunes de les sèries més destacades d'aquest artista. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. En passat al món financer, Max d'Esteban coneix bé el pa que s'hi dona. Així, a la sèrie 20 Red Lights, cada fotografia anomena i defineix un dels instruments que l'artista identifica com a centrals en el funcionament de les finances contemporànies. Amb l'ajut de la tecnologia, condicionen la vida dels éssers humans.
9: Amb tecnologia, el que es pot fer es farà. No podem entendre l'evolució de la tecnologia. La qüestió no és aquesta. La qüestió és la qüestió política de qui posseeix aquesta tecnologia. És una oligarquia que governa les tecnologies del futur. I això sí que representa riscos sistèmics per a la societat.
4: Mentrestant, White Noise es pregunta com es veu el món en el llindar de la desaparició humana. Paisatges foscos on el color ha perdut sentit i sobreviuen les formes més resistents de vida microbiana. Al centre de la sala, Fractal Landscapes, fotografies impreses en seda natural que envolten el visitant. Una cinquantena d'obres que viren críticament l'actualitat i que es podran veure a Fotocollectània fins al 20 de setembre.
10: Amposta, la sala B Teatre tanca el primer any de vida consolidant-se com el nou motor de les arts escèniques contemporànies a les Terres de l'Ebre. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
12: Amb una programació que aposta pel teatre, la dansa i el cabaret amb perspectiva de gènere, la sala ha acollit una trentena d'activitats i festivals propis. Però més enllà de l'exhibició, la sala B destaca pel seu vessant social i formatiu. Des de la seva obertura al juny del 2025, l'espai ha superat totes les expectatives amb més de 2.500 espectadors i amb una ocupació mitjana del 80%. D'esta manera, els promotors veuen certificada la necessitat d'un espai com este i ja programen la nova temporada amb algunes novetats que ens explica el director Joan Guijarro.
13: Tenim 50 persones vinculades en diferents tallers de teatre, la creació de dos festivals propis, l'Escèniques i el Salute, i hem elaborat residències artístiques en àmbit nacional i internacional, i també estretim enguany per primer cop relacions i vínculs en diferents festivals del territori, com seria l'Eufònic.
12: La sala B Teatre seguirà programant workshops professionals, tallers comunitaris, així com activitats de mediació cultural, combinant propostes de pagament amb activitats gratuïtes o a preus molt reduïts.
10: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà, molt bon dia, Joan. L'equip femení del Catalunya guanya el primer títol europeu de la seva història.
14: Bon dia, Marta. L'equip barceloní ha aixecat l'Eurocup femenina de waterpolo després de derrotar a la final, en els dos partits de la final, al Barceloneta. Les jugadores de Javi Belmonte culminen un curs espectacular.
27: La temporada per nosaltres és gairebé de 10.
6: no pots posar mai un 10 perquè sempre hi ha alguna cosa a millorar, segur, però l'objectiu principal era la classificació per Eurocup. La vam aconseguir dissabte passat i avui pues hem aconseguit un títol europeu, que és algo molt, molt important pel club. Totes les persones del club estan implicades amb nosaltres, tant les jugadores com l'staff, com els de manteniment. Sento que el club és com una família, que ens recolza sempre per qualsevol cosa, que hi ha molt, molt bon ambient, i això és vital perquè al final també un grup pugui créixer i pugui triomfar.
14: En bàsquet, el Barça pot sentenciar aquest vespre el passi a les semifinals de la Lliga ACB si guanya el partit contra l'UCAM Múrcia, que disputaran al Palau Blaugrana. La penya va perdre ahir el primer partit de quarts de final a la pista del Bascón. I en futbol, els màxims dirigents del Girona han donat avui la cara després del descens a la segona divisió A. I ha respost el director esportiu Quique Cárcel sobre l'adeu de Michel Sánchez.
11: Jo estic convençut que ell hagués volgut continuar aquí, però el futbol té sentit comú en el moment que hi ha un descens i ell té capacitat per anar-se'n a clubs importants. És que no hi ha molt a parlar, és que jo crec que no hi ha ni debat. No, hi ha mirades, hi ha sensacions de tristesa, de connexions, que fa que sàpigues que això no s'ha acabat.
14: A la Lliga F, la portera francesa Romain Salvador ha renovat fins al 2027 amb l'Espanyol. A la primera federació, el Centre d'Esports Sabadell viurà demà la millor entrada de la temporada en el partit de tornada de les semifinals del play-off descens contra el filial del Real Madrid. Hi haurà més d'11.000 persones en un match on han d'igualar com a mínim el 2-0 en contra de l'anada. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
15: Estem dins l'eliminatòria, queden minuts per competir. El que hem de fer és estar centrats en els objectius de realització dins del partit. No, això no va de pensar en ficar, no, el minut 10 hem d'anar tal. Bàsicament perquè això és futbol i no són matemàtiques, i es poden ficar 2 gols en un minut, 3 gols en 5 minuts, 4 gols en 15 minuts. Llavors, el que hem de fer és estar centrats en el nostre joc, des de la globalitat del nostre joc com a equip, i a partir d'aquí necessitem la millor versió de tothom.
14: El partit demà a les 9 de la nit a la nova Creu Alta de Sabadell.
10: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

El teu dia comença quan s'obre la porta del teu garatge. I en aquest instant, tot es posa en marxa. La indústria, la logística, el comerç... I darrere de cada porta hi som nosaltres. Àngel Mir, més de 59 anys fabricant portes industrials, residencials i solucions logístiques. I ara, més a prop teu, nova delegació a Vic, on també oferim el nostre servei de manteniments Mir Service. Àngel Mir, qualitat i innovació des de 1967.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

0: Joves en situació de vulnerabilitat social et necessiten. Suma't a la xarxa de voluntaris de la Fundació Impulsa i acompanya un jove a través del nostre programa de mentoria. Inscriu-te com a mentor o mentora a www.fundacioimpulsa.org o bé truca'ns al telèfon 93 130 72 12. Ajuda'ns a impulsar el futur dels nostres joves. Now we've hit a wall.
1: Rebuscado entre tus cosas y no he...

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: prometo corearte la canción.
1: El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic us atendrà a les oficines de la segona planta de l'edifici del Sucre des de les 9 del matí a les 2 del migdia.
2: El Via Jove és un recurs de Vic Ocupació destinat a joves entre 16 i 29 anys en el qual hi poden trobar orientació en el procés de recerca de feina, com fer un currículum, on cercar feina, com preparar una entrevista i passar-la, així com acompanyament en la definició del seu objectiu professional i assessorament en recorreguts formatius.
1: www.xaloc.diva.cat. El Servei Vic Ocupació de l'Ajuntament de Vic també es pot contactar a través del WhatsApp 686 73 56 92. Vic Ocupació, Ajuntament de Vic.
3: Ràdio Vic, la música que tu vols.
4: It's 2 a.m. Hear the cellular

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Estrip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Estrip, la revista de les bones notícies.

0: Els Estats Units han forçat un nou intent d'alto el foc entre Israel i el Líban en unes negociacions celebrades a Washington en un context d'intensificació dels combats al sud del territori libanès. La reunió ha estat tutelada pel secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio i ha comptat amb representants dels dos països, entre ells l'ambaixadora del Líban als Estats Units, Nada Hamadeh. L'objectiu és consolidar una treva després de setmanes d'enfrontaments i sobre la taula hi ha dues exigències que continuen bastant allunyades. El Líban reclama la retirada de les tropes israelianes del sud del país perquè l'exèrcit libanès recuperi el control de la zona, mentre que Israel exigeix el desarmament complet de Hezbollah. A les converses arriben després d'un mes de molta violència i de més violència que ha provocat més de 2.000 morts i més d'un milió de desplaçats. Malgrat els esforços diplomàtics, els atacs continuen sobre el terreny, especialment en el sud del Líban. Aquest nou moviment diplomàtic també s'emmarca en l'estratègia de Washington per reduir la tensió regional i facilitar altres negociacions obertes a l'Orient Mitjà. De moment no s'ha anunciat cap acord definitiu, però les dues parts mantenen el contacte sota mediació nord-americana amb l'objectiu d'evitar una nova escalada del conflicte. És dijous 5 de juny del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I que ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, la Laia de Déu, ja sabeu que cada matí fem entrevistes, doncs la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, entrevistarà, ara mateix us ho explico perquè tenim alguns problemes, la Laia Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà Carals Vinyals, regidora de Cultura, per presentar la programació musical de les nits a Can Xifreda, i la Laia es trobarà en directe des del mateix lloc on faran aquesta presentació. Després l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu entrevistarà a Magalí Lladó de la Biblioteca de les Coses de la Comunalitat de Cardedeu. I amb la seva tocada segur que és el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori. Avui a la Foc Lent, nosaltres des del nou FM parlem amb el propietari del restaurant de Cala Cinta, en Ferran Rovira. Cala Cinta és un hostal que es troba a la Lou, a Sant Agustí de Lluçanès, i que ara farà 25 anys que l'han reobert. A 11:45 en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia i acabarem el programa parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i alguna recomanació d'alguna sèrie. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'Ajuntament de Vic ha aprovat la cessió de l'espai del rebost solidari que gestionava Càritas. Ha de servir de magatzem per una dotzena d'agroproductors que abasteixen alguns menjadors escolars, Andreu Jiménez.
2: Tot i que el tancament és efectiu des del desembre del 2024, el ple de Vic va formalitzar el dilluns l'últim pas per abaixar la persiana del rebost solidari, ubicat al carrer Pallaire Dolcet. El canvi del model d'atenció a les persones amb necessitats i la voluntat d'evitar la cronificació van ser en aquell moment els motius principals a la decisió de tancar l'espai, consensuada entre totes les parts. Sentim a la regidora de Benestar i Família, Núria Homs.
3: Es va treballar conjuntament la transició cap a models més inclusius i normalitzadors, basats en targetes moneder, ajuts directes, acompanyament social i derivació a nous recursos alimentaris comunitaris.
2: L'Ajuntament vol recuperar l'espai per desenvolupar-hi altres projectes d'interès per a la ciutat, però el dictamen per revocar la cessió a Càritas no va ser vist amb bons ulls per bona part de l'oposició. Des d'Esquerra Republicana, la seva portaveu, Maria Balàs, concretava que el rebost encara abasteix algunes famílies. En la mateixa línia es pronunciaven des de la CUP. Susana Vives deia que no es qüestiona la revisió dels models d'atenció, però demanen trobar una alternativa.
4: La targeta moneder no arriba a totes les persones. Les persones que es troben en situació administrativa irregular no poden accedir-hi.
2: Sí que està presentant el servei que s'especificava en el contracte.
5: Nosaltres sabem que hi ha entitats que van a recollir aliments per persones. Sabem que hi ha persones físiques, famílies, que van allà a recollir aliments i que se'ls hi dona. Clar, no entenem que fa 15 dies per part de l'Ajuntament es demani el rebost solidari de Vic, gestionat per Càritas, en aquest local, que doni aliments a una família, i ara estiguem aquí dient que els hem de fer fora perquè no compleixen aquesta funció.
2: Arnau Martí, dels Comuns, criticava les formes i demanava reobrir el diàleg amb Càritas.
1: Per nosaltres no és un canvi de model, sinó que és una reducció de cobertura evident. En anteriors anys, la cobertura que es donava del rebost solidari era molt més àmplia del que avui dona aquestes 45 targetes a 45 famílies de la ciutat.
2: El dictamen va prosperar amb els vots a favor del govern format per Junts i Ara Vic, amb els de Som Identitaris i la regidora no escrita Elisenda Carrera. Anglada exposava que del servei del rebost solidari se beneficien altres municipis de la comarca i aquests han de col·laborar, en parla Josep Anglada de Som Identitaris.
6: No hi ha cap ciutat de Vic que estigui desatès, des dels casals, des del targeta moneder, des del tupí, etc. No hi ha cap persona. O sigui, aquest local que tenim en aquests moments, aquest rebost solidari, els únics que se'n beneficiaven eren, com he dit abans, altres municipis de la comarca d'Osona.
2: La regidora Oms va explicar que a la ciutat hi ha una xarxa alimentària, més enllà de les targetes moneder, com les beques menjador per als infants o el menjador social. L'espai del local del carrer Pallaire Dolcet podria ser així si queda acordat un centre logístic per una dotzena de grup productors que formen part del programa Mengem d'aquí, que abasteix de menjar una quarantena de menjadors escolars d'Osona i el Lluçanès.
0: I el Consell Comarcal del Ripollès presenta l'estratègia i el programa d'actuacions comarcals Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
7: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'estratègia comarcal de bases 2026-2030 i el programa d'actuacions comarcal 2026-2027. Dins el marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, a la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
8: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes doncs, pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
7: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès, però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
9: El tema de residus, estem treballant molt doncs, amb els canvis de que ja s'han fet, de contenidors, està el tema de tancar també, el tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors, doncs que l'escorxador és un tema que, com bé sabeu,

0: I les escoles bressols municipals viuen setmanes de mobilitzacions arreu del territori i les professionals del sector reclamen més recursos i un major reconeixement per l'etapa educativa de 0 a 3. Així que avui hem volgut anar a visitar les de Cardedeu per saber com estan vivint-ho. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Doncs sí, Ona, així és que les seves reivindicacions s'han fet visibles, com sabeu, les darreres setmanes en dues manifestacions i amb la iniciativa dels Dimecres Grocs, una acció que vol posar en valor el paper educatiu de les escoles bressol. Les educadores defensen que aquests centres són molt més que un espai de cura dels infants i reivindiquen el seu paper clau en el desenvolupament d'aquests. Escoltem a Lídia Jiménez, directora de l'escola bressol Can Serra.
2: Som a etapa educativa, que no cuidem a les criatures, sinó que estem educant, sostenint i acompanyant els seus tres primers anys de vida, on comencen a iniciar-se molts dels aprenentatges que vindran després. Socialització, cura, autonomia... Tot això es desenvolupa aquí, a l'escola Bressol, i és una etapa molt oblidada, però és una etapa molt important en el desenvolupament de les petites criatures.
1: Les educadores defensen que els primers anys de vida són determinants en el desenvolupament dels infants i reclamen que aquesta realitat es tradueixi en més recursos humans als centres. Entre les demandes hi ha la incorporació de parelles pedagògiques a les aules, de manera que dues professionals puguin compartir la tasca educativa i l'acompanyament dels infants.
2: Nosaltres com a escola, tant els Daus com a Can Serra, les dues bressols municipals d'aquí Cardedeu, tenim uns equips molt potents darrere que intentem tirar endavant el nostre projecte pedagògic. Però sí que és veritat que notem que tenim una manca de recursos i que les criatures tan petites han de ser mirades, sostingudes i acompanyades amb més personal docent. Perquè ara estem fent el que podem, però necessitem poder dur a terme el nostre projecte educatiu amb els recursos necessaris perquè sigui possible.
1: Per fer visible aquesta reivindicació, els equips educatius participen cada dimecres en els anomenats Dimecres Grocs, una acció en què les professionals vesteixen samarretes d'aquest color per recordar que el 0 a 3 és una etapa educativa essencial que asseguren necessita més reconeixement i inversió.
0: I Esquerra de Sant Joan es queixa dels talls reiterats a l'economia del BAC i l'Ajuntament es planteja rescindir del contracte de l'empresa responsable del subministrament elèctric. Isaac.
3: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple perquè es continuen produint talls de llum a la zona de la Coromina del BAC. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
4: Tal com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i Coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició del grup d'Esquerra des de feia molt de temps i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
3: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i el Bric va preguntar-li això.
5: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita a fer arribar alguna petició a l'empresa en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquen les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant sol·licitem l'expedient, podrem veure doncs, que s'ha notificat a l'empresa.
3: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.
0: I el ple de l'Ajuntament de Mollà ha aprovat el document de validació tècnica per la rehabilitació del futur equipament cultural a les faixes 2, Laia de Déu.
6: Aquest tràmit és la passa prèvia necessària per redactar el projecte executiu definitiu i fixar quins han de ser els criteris arquitectònics, funcionals i d'eficiència energètica de l'obra. El document ja defineix com es distribuirà el complex cultural i és que la principal novetat és que el teatre, l'escola de dansa i l'escola de música s'integraran en una sola planta, fet que permetrà deixar una gran zona porxada a la planta d'accés. Per la seva banda, el pis superior es reservarà per altres espais lliures sense un ús específic, a excepció de la zona que ocupa al mateix teatre. Precisament, recuperar l'escola de música és una de les reivindicacions del sector cultural i associatiu del poble. A més d'unificar aquests tres

0: serveis en un sol nivell, el projecte inclou la rehabilitació de la façana del cos oest de l'edifici. També es crearan elements de transició entre els diferents espais per garantir una continuïtat urbana i aconseguir una major eficiència energètica en tot el bloc.
1: Després de 10 anys, la guingueta del Terrat d'en Cols demà es posarà en funcionament. Un projecte que s'ha plantejat com un espai de trobada en què administracions i entitats treballen plegades per oferir activitats obertes a la ciutadania. Andreu Jiménez.
2: 6 anys després de la seva construcció, aquest divendres la guingueta del Terrat d'en Cols obre les portes als veïns i veïnes de la ciutat. El projecte, que es va gestar el 2016 però no va prosperar perquè el concurs va quedar desert, ara la caseta de la pista s'ha condicionat i ja està a punt d'encetar la seva primera temporada. Núria Homs és regidora de Benestar i Família de l'Ajuntament de Vic.
3: A partir doncs, de la Comunalitat de Vic i entitats també vinculades, diverses de la ciutat, s'ha fet una proposta col·laborativa que es faran diverses activitats, pivotat per l'Associació de Veïns del barri de la Calla. La gràcia de tot plegat, o el més interessant, és aquesta col·laboració públic-privada, privada en tant que entitats, que sempre fa que passin coses i coses positives, no?
2: Un projecte que es va plantejar com un espai de trobada obert a tot el teixit associatiu, amb una clara voluntat social i de dinamització comunitària. Així ho explica el membre de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Calla i impulsor del projecte, Pep Comeres.
4: Ens vam inspirar una mica amb el que era l'embarcador del Ter de Manlleu, no? Pel fet de que doncs, tenim un riu que no és el Ter, i una de les idees que vam dir doncs, és que això podia ser com un punt d'informació d'aquesta anella verda, no? També. A part de servir, doncs, per això que us deia, de punt de reunió i de comunicació dels veïns del barri.
2: És una prova pilot en què administracions i entitats treballen plegades. Clara Cusó, tècnica de la Comunalitat de Vic.
5: Aquí ens hem posat d'acord moltíssimes entitats que hem constituït una assemblea gestora. Hem elaborat entre totes un reglament de règim intern en el qual doncs, gestionarem l'espai, no?, de manera col·laborativa. I la idea de l'espai és que doncs, s'hi puguin oferir propostes d'oci alternatiu a la ciutat, però que també està bé que hi hagin aquests espais de trobada més informals, més des de l'economia social i solidària o des de projectes autoorganitzats.
2: A partir de demà, Vic podrà gaudir finalment d'aquest nou espai comunitari obert a la ciutadania pensat per acollir activitats d'oci sense finalitats comercials ni lucratives.
1: I una vegada al mes, Sant Feliu de Codines rep la visita de la Unitat Mòbil d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona, Laia de Déu, una codinenca.
0: Es tracta d'un servei gratuït on els veïns i veïnes poden demanar assessorament, resoldre dubtes o fer tràmits i mediacions quan tenen un desacord amb alguna companyia. Però què es fa realment en aquesta oficina sobre rodes? Ens ho explica la tècnica en consum, Marta Orpi.
6: Atenem doncs, a qualsevol ciutadà que hagi tingut algun problema amb alguna empresa relacionat amb compres de productes o també de serveis. Llavors els ajudem doncs, quan tenen una discrepància perquè doncs, el producte no es conforma o perquè estan disconformes amb les factures de, per exemple, de subministraments de l'aigua o de llum, doncs poden venir aquí a reclamar, però sempre han de tenir en compte que han de posar primer la reclamació prèvia a l'empresa i la resposta no sigui satisfactòria, es poden dirigir al nostre organisme, que som de la Diputació, però llavors nosaltres fem una segona reclamació a les empreses per intentar aconseguir la petició de la persona consumidora.
0: El servei atén qüestions molt diverses, des de problemes amb compres fins a desacords amb factures de subministraments. Però també guien a la ciutadania, recorden quins són els tràmits legals o les garanties i expliquen quins passos s'han de seguir abans de formalitzar la reclamació.
6: Bueno, traslladem les reclamacions o, per exemple, a vegades també informem dels drets que tenen, de les obligacions també de les empreses compleixen, dels consumidors, per exemple, en temes de garanties, de què poden reclamar, de quina manera, dels terminis, o sigui, també assessorem i orientem també.
0: En definitiva, un servei essencial i de proximitat per a qualsevol ciutadà que hagi de fer front a una incidència amb una compra o que simplement necessiti conèixer quins són els seus drets com a consumidor.
1: La Comissió de Persones Grans de Vic, formada per una vintena d'agents i entitats, va impulsar durant el 2024 més d'una trentena d'accions per promoure el bon tracte i prevenir el maltractament i l'exclusió de les persones grans. I aquest dimarts es van presentar els actes del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. Andreu Jiménez.
2: Més de 1.000 persones han participat aquest any a Vic en activitats de sensibilització i prevenció de l'abús i el maltractament a les persones grans. Dins el projecte Tract també de la Comissió de Persones Grans, que es posa especial en relleu el 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre aquest problema. Aquest és l'objectiu que persegueixen. La iniciativa pren una rellevància especial en una ciutat com Vic, on més de 100.000 persones tenen entre 65 i 85 anys i aproximadament 1.200 superen els 85. El programa es desenvolupa a través de diverses línies de treball, ho explica un membre del col·lectiu de pensionistes de Comissions Obreres, Lluís Sitjà.
7: Fem des de xerrades a les classes pròpiament dites, n'hem fet aquest any tots els cursos d'ESO a batxillerat i inclús a cicles formatius, i llavors el que també fem és trobades intergeneracionals. D'aquesta manera ells veuen com la gent gran ens organitzem o mirem d'estar actius, i també és una bona manera de participar-hi.
2: També hi ha la línia Establiments amb Tracte, que implica els comerços de la ciutat perquè puguin detectar possibles situacions de vulnerabilitat o maltractament de persones grans. L'Isolda Sans és la coordinadora d'Aixes.
8: Actualment hi ha 137 establiments adherits a la campanya. Els hi dona uns indicadors de possibles situacions que s'hi detecten. Poden avisar. Es dona un número de telèfon també, perquè quan es trobin en alguna situació doncs puguin trucar i s'activin els recorreguts que facin falta.
2: La tercera línia és Professionals amb Tracte. La metgessa de família del Cap Vic Remei, Alicia Villanueva, en parla.
9: L'objectiu és sensibilitzar els professionals que treballen amb gent gran, professionals sanitaris i no sanitaris, i sensibilitzar-los en el bon tracte.
2: Els actes centrals tindran lloc al voltant del 15 de juny. El programa inclou activitats prèvies i propostes durant tota la setmana, com sessions sobre envelliment saludable i exercici físic, una representació teatral a l'ETC i diverses sessions de zumba.
1: I el Pintalís Fest torna a Mollet per convertir la Plana Lledó en un gran espai d'art urbà amb la celebració de la tercera edició d'aquest esdeveniment, que es realitzarà els dies 5, 6 i 7 de juny. Enric Rubio.
10: Així és, Ona, i és que de fet comptarà amb 6 artistes, 4 tallers oberts i una temàtica centrada en les mares. El festival, de fet, que s'ha consolidat com una cita de referència en l'àmbit de l'art mural, trasllada enguany la seva activitat a la plaça Joan Miró, al barri de la Plana de Lledó. L'objectiu del Pintalís Fest és promoure i posar en valor l'art mural com a expressió artística i eina de transformació de l'espai públic, apropant aquesta disciplina a tota la ciutadania mitjançant activitats gratuïtes, participatives i obertes a tothom. Aquesta tercera edició fa un pas més en el seu vessant social, amb una programació reforçada d'activitats treballades conjuntament amb la Cultural i l'Associació de Veïns de la Plana del Lledó, amb la voluntat d'implicar tot el barri i fomentar la participació més comunitària. L'alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé, ha destacat que el Pintalís Fest és una cita imprescindible que els permet promoure la cultura com a element de cohesió social. En aquest sentit, també ha subratllat que és un festival especial perquè té un doble objectiu: millorar i dignificar l'espai públic. L'alcaldessa també ha remarcat la voluntat del projecte, que el Pintalís es vol exportar a tots els barris de Mollet, i aquest any tocarà la Plana del Lledó, però en un futur a la resta del municipi.
1: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
11: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
1: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia.
12: Bon dia, benvinguts a la informació meteorològica. Aquesta nit les temperatures han pujat. Han pujat perquè hi ha més núvols, un front s'està tirant a sobre, el tenim ja pràcticament aquí, i per això

0: Són unes tempestes que, atenció, poden ser fortes. Fortes o molt fortes. Per tant, moltíssima, moltíssima precaució aquesta tarda. Sobretot molt fortes cap a Ripollès i cap a Osona. Poden deixar més de 30-40 litres en poca estona. Per tant, molta precaució. A més, que la marça, vent, bueno, tots els ingredients meteorològics típics d'aquestes tempestes que volen escarregar aquesta tarda. Les temperatures màximes més baixes, moltes, al voltant dels 23-25 graus a tot estirar. I els vents febles, però atenció, atenció al moment de les tempestes, que poden ser molt intensos aquests vents. I és que aquesta tarda, atenció, serà una tarda de tempesta, serà una tarda de moviment meteorològic i serà una tarda d'acumulació de bastanta pluja a moltes zones. Moltíssimes gràcies. Demà farem balanç d'aquest front que ens passa i de les tempestes molt importants que podem tenir aquesta tarda. Adéu, bon dia.
1: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà estarem al cas de veure què passa avui, si aquí, segurament, pel temps que està fent avui, jo crec que sí. Però bé, sabeu que a partir de 9:45, doncs, com sempre, tenim les dues entrevistes i la Laia de Déu es trobarà avui en directe, es trobarà a la presentació i també aprofitarà doncs, per parlar sobre l'entrevista a la Caral Vinyals, que és la regidora de Cultura, per presentar la programació musical de les nits de Can Xifreda. Després l'Enric Rubió parlarà amb la Magalí Lladós sobre la Biblioteca de les Coses de la Comunalitat de Cardedeu i després, com sempre, els dijous toca endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori i avui nosaltres a la Foc Lent parlarem amb el propietari del restaurant Cala Cinta de Sant Agustí de Lluçanès que ara ha reobert fa 25 anys. Doncs 3 minuts i tornem. Va, fins ara.
3: El nou FM, el nou so d'Osona.
4: 24/7.
5: Avui, un cotxe per moure'm.
6: Demà, una furgoneta per treballar.
5: I demà passat, un monovolum per viatjar.
6: A ALR pots llogar cotxes, furgonetes i camions a la teva mida. I pels dies, setmanes o mesos que necessitis.
5: Desplaçaments, viatges, mudances, diferents plans, però la mateixa solució.
6: ALR, lloguer de cotxes i furgonetes. Som a Vic, informa't a ALR.cat.
5: Sigui on et porti el teu camí, comença amb ALR.
7: Coberta serveis. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46.
8: Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
9: A Les Portes de Troia, dimarts a les 10 de la nit, al nou FM.
10: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
9: Aixova en sèrie. Dilluns a les 11 de la nit al 9FM. L'infopodcast del 9-9. Cada dia donem les claus de l'actualitat de la nostra comarca. L'infopodcast del 9-9. Cada matí a 8:15 al 9-9.cat, iVox, YouTube i Spotify. I si vols, te l'enviem directament al mòbil. Subscriu-te als nostres canals de WhatsApp i Telegram. L'infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i la xarxa. A Miquel Giol i Eudald Puig.
11: Cocodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta el 9FM els matins de dissabtes i diumenges d'11 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, d'11 a 1, al 9FM 92.8.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
13: Hasta luego, cocodril.
11: El 9FM. El nou so d'Osona.
14: Territori 17.
2: Són 9:45 del matí, per tant, anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
15: Bon dia de nou, bona.
2: Va, començarem per la portada, com sempre, de La Vanguardia.
15: Així és, doncs comencem per la portada de La Vanguardia, que titula... Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any. El president llança un missatge de continuïtat i demana generositat a Junts i Esquerra per culminar la legislatura amb l'amnistia aplicada i continuar pactant. Uh-huh. I la imatge doncs, es veu el mateix Pedro Sánchez, on està a Barcelona, i concretament van a la planta de Martorell durant l'acte de Cupra i Seat per aquesta nova era elèctrica que agafa la marca Espanyol-Suïssa, podríem dir. Sí. Mm. O sigui, no sé com podríem dir-ho, si és ibèric-albètica, també podria ser una altra fórmula a dir. Però bé, doncs això, i ahir es veu a Pedro Sánchez, a Salvador Illa i també doncs, els representants de Seat Cupra. Mm.
2: Doncs seguim per el diari Ara, Andreu.
15: Sánchez, també titular sobre Pedro Sánchez. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. El president espanyol anuncia el Cercle d'Economia, els comptes del 2027 i obvia els casos de corrupció. Page reclama al líder socialista que se sometia a una qüestió de confiança o convoqui eleccions. Ja veiem que veus del seu mateix partit demanen que Pedro Sánchez o qüestió de confiança o eleccions. Un discurs molt semblant al del Partit Popular. I la imatge, doncs, igual. Ahir Pedro Sánchez va aprofitar per visitar també l'empresa de Grífols, que ahir doncs, es va posar la primera pedra de la nova fàbrica de Grífols que aixecarà a Lliçà de Vall. I bé, doncs, també el veu aplaudint durant aquest acte amb el moment simbòlic de quan es posa la primera pedra, que això significa que comença la construcció d'aquesta nova fàbrica.
2: Doncs molt bé, Andreu, ara seguim per la portada del periòdico.
15: Sobre els casos de corrupció del PSOE. Luco acredita una trama al PSOE per rescatar a Sánchez. Els agents afirmen que l'actuació de la xarxa que dirigien Santos Cerdán i Leire Díez, és a dir, la lampista, buscava protegir el PSOE, el govern o el seu president dels casos de corrupció. I la imatge? Doncs Salvador Illa i Pedro Sánchez ahir en el Cercle d'Economia, on se'ls veu durant una imatge, una foto... que hauríem de fer en família, els pressupostos del 2027 en marxa, com comentaven els altres diaris catalans. Sánchez va anunciar en les jornades del Cercle que activa la tramitació d'uns comptes que inclouran la més gran inversió pública en habitatge.
2: I acabem el repàs de portades dels diaris catalans. Andreu, parla del Punt Avui.
15: Parla de transports, un dels temes capdals de
2: Catalunya. Cinc titans es veuen aquí.
15: Sí, es veuen doncs, els diferents... mitjans de transport, podríem dir, tots alguns públics i un privat, perquè es veu un taxi, un tren de ferrocarrils, un metro, un, no sé si és un tramvia
2: diré
15: o...
2: Que és, un...
15: és un tramvia, sembla, més aviat.
2: Un tramvia
15: no?
2: I un autobús.
15: Mm. Doncs la xarxa de transports col·lectiu garanteix milions de desplaçaments urbans i interurbans diàriament a Catalunya. Per mala sort, amb mal servei i la majoria d'ells tots centralitzats a l'àrea metropolitana.
2: T'anava a dir, almenys els transports dins de l'àrea metropolitana de Barcelona funcionen, que ja és molt.
15: Sí.
2: No funcionen molt bé, però realment funcionen.
15: Funcionen, sí.
2: Llavors, alguna cosa ens hem d'agafar. Andreu, seguim, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'Estat, començant, com sempre, per la portada del País.
15: El País, avui obre el diari, el cas Leire... colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Luco diu que González es va reunir tres vegades amb l'exmilitant del PSOE. Els agents afirmen que l'operació buscava protegir els seus interessos del president. Un mandat diu que el cap el va insistir a posar de ser de perfil en els casos vinculats a la política. I a la imatge, doncs, ens desplacem cap a la ciutat de Sant Petersburg, a Rússia, on ahir Ucraïna, després de l'atac que va rebre Kiev, doncs va contraatacar i bé, doncs es veu una imatge bastant de postal de la zona del port de Sant Petersburg i també un edifici, la veritat que molt maco, i de fons es veu el fum a causa d'aquests atacs per part de l'exèrcit d'Ucraïna, que ataca el cor de Rússia en un, és un clar desafiament a Putin, que és la seva ciutat. Per tant, un atac amb molt simbolisme el que es va produir ahir en aquest conflicte entre Ucraïna i Rússia.
2: Mm. Seguim, Andreu, ara per al Mundo.
15: Els caps polítics de la Guàrdia Civil, Mercedes González, va impulsar 3 investigacions internes per amandarar la unitat central operativa, és a dir, l'UCO. L'exdirector Leonardo Marcos va, doncs, va broncar els mandats i va exigir que un informe del germaníssim acabaria en res. I a la imatge, doncs, es veu a Pedro Sánchez i a Salvador Illa durant aquesta intervenció que va fer Pedro Sánchez en el Cercle d'Economia, doncs, després visitant la fàbrica de la Seat i Cupra i també, doncs, posant la primera pedra en aquell acte simbòlic de Grífols. Davant els escàndols, pressupostos pel 2027, i la imatge, doncs, és bastant expressiva, ja que es veu a Pedro Sánchez amb un postulat molt serio, per tant, que demostra, doncs, que el Mundo no és que estigui gaire a favor veient la que està caient i que aquest home, doncs, convoqui a... pronunciï que vol aprovar pressupostos de cara a l'any que ve. Ja veiem que aquest diari no està gaire a favor. I una última, eleccions al Madrid, que la veritat estan ser aquest... aquesta campanya electoral, doncs, està deixant moments molt, molt impactants. Doncs ahir el candidat que s'enfrontarà amb Florentino Pérez va anunciar que Haaland seria el fitxatge galàctic pel Real Madrid en cas que Enrique Riquelme fos el nou president del Real Madrid.
2: Ho veurem, doncs. Seguim, Andreu, ara sí, per la portada de La Razón.
15: Cloacas. L'UCO assumeix ja que el Juan era el president Sánchez. I la imatge, doncs, es veu a Pedro Sánchez durant ahir a Barcelona. I bé, de la trama, Leire Díez i altres membres del presumpte grup van liderar per Cerdán, li deien el Presi.
2: Mm-hmm. I ara que sí, acabarem el repàs de portades dels diaris per la portada de l'ABC, Andreu.
15: Que és molt similar a la de La Razón. Les cloaques del PSOE assenyalen a Pedro Sánchez i la imatge es veu a Pedro Sánchez amb la lampista Leire Díez.
2: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
15: Fins ara, bona.
16: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Passen 7 minuts de 2:15.

I avui a l'entrevista descobrirem els artistes que formaran part de la tercera edició de les Nits del Xifreda, una iniciativa que acosta grans noms de la música amb el talent local a Sant Feliu de Codines per gaudir de concerts íntims els dijous de juliol. Per parlar d'aquest cartell ens acompanya la regidora de Cultura, Caral Vinyals, i tot això ho farem de la mà de la Laia Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia. Em sembla que no podem contactar amb la Laia de Déu. A veure si podem contactar amb ella. Ara, en breus segons, contactarem amb la Laia de Déu, com sabeu, per parlar amb la regidora de Cultura, Caral Vinyals.

0: tingut alguns problemes tècnics. A veure si ara sí, finalment podem contactar amb la Laia de Déu. Hola, Laia, què tal? Laia, em sembla que ara sí que et podem sentir.
1: Bon dia de nou, bona, ara em sents?
0: Sí, et sentim, Laia, ja pots començar, endavant.
1: Sí?
0: Et sentim, sí, sí.
1: Vale, perfecte, doncs bon dia de nou, bona. Estic aquí amb la Caral Vinyals, regidora de Cultura, i avui parlarem, ens explicarà quina és la programació, la nova programació d'aquesta tercera edició del Juliols a Can Xifreda. Primer de tot, moltes gràcies per ser aquí. Com estàs, Caral?
2: Bon dia a tothom. Moltes gràcies a vosaltres per acollir per tercera vegada aquesta presentació del cartell del Juliols al Xifreda 2026. Molt contenta de poder-vos explicar.
1: Bé, primer de tot, abans de començar, tercera edició ja. Aleshores, què? Quina és la programació d'enguany?
2: Aquesta programació és la novetat més gran, no?, que cada any canvia. Si us sembla, comencem ja. Us diré una mica perquè és el més esperat. Com sempre, intentem fer aquest cicle de música en viu, de concerts, de discurs de nou a Can Xifreda, amb noms de renom, amb una llarga trajectòria, com és el primer concert el dia 2 de juliol de la Maria del Mar Bonet, una de les veus més emblemàtiques referents del país de la música catalana, que vindrà acompanyada, més a més, d'en Borja Penalba i l'Antonio Sánchez. El dia 9 de juliol, el dijous dia 9, tindrem la Sara Roy, després de passar pel grup Macedònia a la seva joventut, el 2021 va treure el seu primer disc, i ara doncs està amb aquesta veu dolça recorrent als pobles de Catalunya. El 16 de juliol tindrem en Joan Garriga, que és el fundador de Dosminguet i l'ànima de la Trova Kung Fu, que a més vindrà acompanyat del Magic Five. El dia 23 de juliol, un concert que ens fa especial il·lusió, és una cantautora codinenca que no podia faltar en aquests juliols al Xifreda, és la Marina Palau. Alguns haureu sentit ja el seu nom, acaba de treure el seu primer disc i encaixa perfectament doncs amb aquesta programació. I finalment, l'últim dijous de juliol, el dia 30, tindrem Cel Obert, un d'aquests grups emergents que també volem donar-li doncs aquest espai en els juliols del Xifreda.
1: Uau, quina programació més excel·lent, vull dir, quins noms. I m'encanta perquè barregeu els grans noms, no?, com Maria del Mar Bonet, Joan Garriga, amb persones més emergents, poc conegudes. Com és aquesta combinació? Com heu aconseguit aquesta combinació?
2: És la filosofia que sempre hem tingut del cicle de concerts del Juliols al Xifreda. Ens agrada a Sant Feliu acollir artistes, com he dit, d'una llarga trajectòria, però també creiem que és molt important donar veu, donar

0: aquest espai en aquests artistes doncs, que tot just acaben de començar o que estan començant i, per tant, doncs, compartir cartell perquè el públic doncs, pugui venir a veure concerts que aniria a veure en grans ciutats, no? Però que a la vegada també pugui conèixer, tingui l'oportunitat de conèixer aquests artistes més emergents, en diríem.
1: Clar, perquè ara estem aquí a Can Xifreda, on es faran aquests concerts del juliol. Què té de diferent aquests concerts? Perquè ara em deies que no serà un gran espectacle, sinó són concerts en format íntim.
0: Exacte. Can Xifreda és un espai privilegiat, és un entorn molt bonic que tenim a Sant Feliu, dels més bonics, que just, a més, estem intentant cuidar i potenciar d'una manera doncs, això més íntima. I per això vam tenir clar que els concerts d'estiu havien de ser a Can Xifreda. Aleshores, doncs, això és el que fa especial aquests concerts en un ambient obert d'estiu i de petit format, de proximitat, sempre per davant, música en català. A més, tornarem a tenir el Cantastet i com a novetat amb el restaurant Boira, que tot just ha obert aquest any, fent doncs, aquesta restauració dins de cada concert, cada dijous de juliol. Per tant, hi ha l'oportunitat d'escoltar música i també doncs, prendre alguna cosa i sopar. I això és un format que volem continuar mantenint perquè fins ara ha funcionat. El nostre objectiu és que tots els concerts s'omplin, que es venguin les mateixes entrades per tots els concerts i llavors serà quan nosaltres direm ara sí, això és un èxit.
1: I clar, jo em preguntava, perquè ara estàvem parlant no, de les novetats, novetat el Boira estarà aquí també, però també em preguntava, clar, he vist molta paritat, vull dir, hi ha molta igualtat en el sentit que també doneu veu a moltes dones. És important aquest fet per vosaltres?
0: I tant, és un dels valors que tenim molt clars en aquest cicle de concerts dels juliols al Xifreda. Creiem que la paritat sobre els escenaris, tenir referents dones, ja siguin com a artistes principals, veureu que en aquesta programació hi ha doncs, tres dones que porten el seu nom en el cartell, però el que volem és paritat completa sobre l'escenari també de músics i penso que això és una cosa que hem aconseguit en les tres edicions que tenim com a prioritat i que va per davant de moltes coses.
1: Clar, i ara jo em preguntava, per aquella gent que encara no ho sàpiga, les entrades, com les poden aconseguir?
0: Les entrades sortiran dijous que ve, per tant, es podeu anar agendant els concerts. Hi haurà l'abonament, és molt important, aquest abonament que surt molt a compte, perquè així tens l'oportunitat de veure doncs, tots els artistes. A nivell econòmic doncs, també surt molt a compte. I sortiran a través d'una plataforma, passarem l'enllaç i des d'allà es podran comprar.
1: I ja per anar acabant, què espereu que visqui? Les persones que vinguin aquí, quina sensació voleu que s'enduguin d'aquests juliols al Xifreda?
0: Que la cultura es pot descentralitzar, que no cal anar a veure grans concerts en grans ciutats o en grans festivals. Al final, portar aquests artistes a Sant Feliu per nosaltres és un orgull. Haver pogut com arribar no, a acords i que també els hi faci molta il·lusió venir a Sant Feliu, doncs això és el que volem que el públic gaudeixi d'aquest entorn de Can Xifreda i d'artistes que segurament aniria a veure doncs això en grans festivals o en grans sales de teatre i que no cal, que la cultura es pot descentralitzar i també la podem tenir aquí a Sant Feliu de Codines.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Caral. Espero de debò que els concerts aquí al juliol vagin d'allò més bé, serà increïble. Teniu moltíssims noms per descobrir i altres de molt coneguts per venir a gaudir, així que moltíssimes gràcies de nou per ser aquest matí aquí a una codinenca i al Territori 17.
0: Moltes gràcies a vosaltres i us esperem el dia 2 de juliol.
2: Passen 4 minuts de 3 quarts de 10 del matí.

0: I ara ens anem cap a Ràdio Televisió de Cardedeu perquè parlarem de comunitat, o potser millor de dir, potser millor dit, de comunalitat i de la Biblioteca de les Coses, no, Enric Rubio?
1: Així és, Ona, i és que és una iniciativa que està solucionant molt la vida dels veïns i veïnes que en fan ús. Si entrem a la web de la Comunalitat de Cardedeu, podem llegir el següent. Tens un trepant que només fa servir un cop l'any? Necessites una tenda de campanya per les vacances? Busques taula i cadires per un sopar de carrer amb les teves veïnes o amb la teva entitat? No cal que en compris un. Reserva'l a la biblioteca i quan estiguis, torna'l. Tot això és una declaració d'intencions, així que anem cap a conèixer ja a la nostra convidada d'avui, la Magalí Lladó, sòcia de Meraki en bicicleta, qui ens explicarà l'entrellat de tot plegat. Magalí, molt bon dia i benvinguda al Territori 17. Com estàs?
2: Hola, bon dia, Enric. Molt bé, molt contenta de ser aquí amb vosaltres.
1: Per contextualitzar una miqueta tot plegat, Magalí, i posar en situació els nostres oients, explica'ns què és la Comunalitat de Cardedeu, que és d'on ha sorgit tot plegat.
2: Doncs mira, la Comunalitat és una subvenció del Departament d'Economia Social de la Generalitat que es dona o per barris o per ciutats d'uns 20.000 habitants. I a Cardedeu en tenim una des de fa 2 anys i ara l'hem renovada. I les gestionem entre cinc cooperatives, crec que aquestes són unes quantes, són més, ara em descompto, eh? Tot, i la gestionem entre aquestes cooperatives que l'hem demanat amb la intenció de treballar i generar comunitat.
1: I de tot això va sortir la Biblioteca de les Coses, no? Va ser una d'aquestes iniciatives que es van crear.
2: Sí, fa 2 anys, quan va començar la comunalitat, teníem la idea de buscar un local perquè passessin coses. Perquè es poguessin generar... Quan hi ha un espai es passen més coses, saps? I aquestes iniciatives comunitàries, de suport mutu, que a vegades estan doncs, a casa d'un, al traster d'un altre, poder-les tenir en un espai físic que pogués ser bonic, pensàvem que generaria més coses. I va ser així. Una d'aquestes coses que han sortit va ser la Biblioteca de Coses. Ai, perdona, eh?
1: No. I escolta, Magalí, com es gestiona un espai d'aquesta tipologia?
2: Doncs de moment l'estem gestionant ja des d'aquest esperit comunitari perquè el tema de trobar un espai, un local a Cardedeu, com a qualsevol lloc crec, del territori, no era fàcil. Els preus de mercat eren molt, molt alts, no hi arribàvem, i vam optar per anar a buscar un espai compartit. Llavors des de l'inici l'estem compartint a 2 projectes, el de la Comunalitat, que el gestionàvem en aquest cas Meraki, i el de Reduca, que és un projecte també d'economia circular. I a més, és que va ser així, vaig dir, ostres, el trobar-nos, vam dir que bé, poder compartir un espai i no bé d'ofegar-nos amb un lloguer, vam obrir-ho a més persones que tenien projectes relacionats amb l'economia circular. Així que ara som 5, ara som el projecte de Meraki i la Comunalitat, que portem la Biblioteca de Coses, el projecte de Reduca, hi havia el projecte de Tàpat, que feia embolicalls de cera, i ara hi ha el de la Verònica, que fa joieria amb ceràmica, i el de la Natàlia Maragall, que reutilitza roba per fer peces reciclades de roba.
1: És a dir, que el problema va portar la solució, no?, d'alguna manera?
2: Sí, exacte, sí, sí. I llavors, sí. A nivell de gestió, és una de les... dels reptes que tenim en aquesta comunitat de buscar un sistema de gestió eficient però compartit de manera horitzontal en què totes puguem tirar endavant aquest local i decidir cap on ha d'anar, quins projectes ha de tirar endavant de manera compartida.
1: I escolta, Magalí, quina està la resposta de la gent a la Biblioteca de les Coses? Entenc que està molt positiva, no?
2: Sí. De fet, estem encantades perquè... vull dir que a vegades no donem... encara l'estem construint, perquè la biblioteca sí que es porta amb un grup de voluntàries i la vam inaugurar aquest gener i anem rebent donacions per anar construint el catàleg d'objectes que deixem en préstec, però a vegades no donem la base a rebre un objecte, pujar-lo al catàleg online, que ja ens l'estan demanant perquè el necessiten. Vull dir que realment veiem que és útil i que estava... que una necessitat a cobrir aquesta.
1: I tant. Escolta'm, posa'ns exemples de coses que es poden demanar en préstec.
2: Doncs mira, ara l'objecte estrella, us he de dir, que és la cadira de rodes.
1: Perquè, ostres, imagina't. I tant.
2: Una persona que l'han operat, xac del genoll, i necessita uns dies amb cadira. situacions així. De fet, cadires en tenim 3 i les 3 estan en circulació.
1: Imagina't.
2: Després, un objecte que, bueno, que ens agrada molt i ens fa il·lusió també és una carpa. Tenim una carpa que ara la demanen diverses persones, però la demana una noia pel mercadet d'artesanes de Cardedeu. I doncs cada dia que té paradeta ens lloga la carpa. I és una manera de facilitar l'economia també això, que fa molta il·lusió, perquè una carpa és un objecte molt car i molt voluminós per tenir a casa, a més a més. I bueno, ens fa il·lusió saber que una persona pot tirar endavant el seu projecte d'artesania amb aquest suport.
1: I tant, perquè té algun cost el préstec?
2: Sí, mira, la idea de les biblioteques, de coses en general, i amb la nostra també, és que no hi hagi massa moviment econòmic, justament doncs, per sortir d'aquesta lògica de comprar, vendre, que ens està, en què estem ficats tots. I llavors els objectes tenen un préstec com molt simbòlic. La majoria són 1 euro. I alguns objectes doncs, tenen un preu més car, com per exemple la carpa, que són 10. Perquè és una mica amb la lògica de que bueno, si un objecte es fa malbé, el puguem reparar, llavors anem fent un pot comú per reparar aquests objectes o per poder substituir peces i per gestionar una mica les coses que s'han de gestionar.
1: Però que no sigui... Exacte, pel manteniment, el manteniment natural doncs, de totes aquestes coses, no?
2: Sí.
1: De fet, en un moment...
2: Sí, no, que són objectes que ja venen d'una donació, que ja porten unes vides a darrere, i ara els anem allargant la vida i estan bé, però bueno, a vegades necessiten això, manteniments o reparacions.
1: I tant, escolta'm, de fet, amb això que comentes, a veure, en un moment on el capitalisme és galopant arreu del món, espais com aquest podrien molt ben ser una bona resposta a aquest atzucac actual i també una molt bona solució de cara al futur, no?
2: Sí, i de fet, l'altre dia vam anar amb un grup de voluntàries a visitar una biblioteca de coses a Barcelona que ja porten més anys i experiència com per intercanviar. I xerrant amb ells, dèiem que la gràcia d'aquests projectes, a part de la solució física i material a una necessitat concreta, però que allò pot ser com més puntual, és el canvi simbòlic o cultural, de dir, és que no cal que jo sigui la propietària de totes les coses que faig servir, que les podem compartir, que no cal ni que conegui la persona, però podem fer xarxa, podem fer comunitat, i és com anar veient alternatives d'aquest capitalisme que deia. Sí, això ens sembla molt, molt bonic i molt potent.
1: I escolta, Magalí, la gent us porta coses, com pot fer-ho en cas que sí? Què és el que més necessiteu? Va, des d'aquí t'ofereixo aquest espai, a veure, perquè ens expliquis una miqueta això.
2: Sí, sou meravellosos. Mira, ens va molt bé aquesta pregunta, perquè la veritat és que sí que necessitem anar ampliant objectes, perquè trobem a faltar coses, com per exemple ens aniria molt bé tenir una Karcher o una aspiradora industrial, objectes d'aquest tipus, saps? Que tu no et compraràs, però que potser un dia necessites. O sí, aquest tipus d'objectes. O coses, per exemple, d'oci, que són com extres, no? Una tenda de campanya d'aquestes d'anar a muntanya, que són molt, molt lleugeretes, però...
1: Sí, i fa servir un cop l'any si la fa servir.
2: Sí, i que potser si no és el teu hobby principal, no? Però un dia et faria il·lusió provar-ho. Coses així, que et permetin fer més coses del dia a dia. Coses així ens anirien molt bé tenir, però... sobretot el que diem és que acceptem moltes donacions, totes, són molt benvingudes, però necessitem que ens envieu primer una foto al correu electrònic, que ara us el diré, perquè també ens passa, i coses que estiguin en bon estat, perquè ens passa que, bueno, amb la il·lusió que genera el projecte, i molta gent diu, ai, que us dono això, però, bueno, només li falta arreglar una cremallera.
1: Llavors és que no està bé.
2: Clar, no està bé i no tenim la capacitat per reparar tots els objectes que ens arriben, si tots arriben, si tots. I és una feinada, vull dir, ja estem construint el projecte, no... I això, llavors sí que volem com donar molt aquesta imatge de que no, ja les coses que no estan bé o bueno, les pots reparar, o si són... normalment han d'anar a la deixalleria, però nosaltres acceptem coses que estiguin en bon estat perquè puguin tenir molta vida útil. Després, el tema de la reparació...
1: I com pot fer-ho la gent?
2: Sí, com ho poden fer? Doncs mira, ens poden escriure un correu electrònic a bibliocosescardedeu@gmail.com i ens poden dir, mira, doncs tenim això, t'envio fotos, en parlem, perquè també discernir quin és l'objecte que és útil i quin no, a vegades
1: sí.
2: Que ens escriguin, ho parlem i llavors ja quedem i que ho puguin portar a la biblioteca. I estarem molt agraïdes, realment. Sí.
1: Doncs, escolta, Magalí, moltíssimes gràcies per l'entrevista, per la iniciativa aquesta, que realment és, estic convençut que és una cosa que a la llarga, i d'aquí no tant, s'anirà estandarditzant i fent completament habitual, no vull dir normal, habitual, arreu de tots els municipis.

0: Cofis, la biblioteca de les coses, aquest espai on poder trobar tants objectes que a vegades farem servir un cop cada 10 anys si és que ho fem servir, i d'aquesta manera doncs, es fa comunitat i no es malgasta. No? Magalí Lladó de Marac en Bicicleta, moltíssimes gràcies per estar aquí, ja ho saps, quan vulguis t'esperem i enhorabona pel projecte.
1: Molt bé, un plaer, Enric, com sempre. Moltes gràcies.
0: A tu, a reveure.
1: Adéu.
2: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu. Territori 17.
3: I ara ha arribat el moment de saber quina és la cançó del dia.

és els turcs i cavallets de la Cobla Ciutat de Berga, i és que avui és el dia de Corpus, i per tant això significa que comença una de les festes populars catalanes més populars, la Patum, Setmana Gran al Berguedà. Reconeguda com a patrimoni cultural de la UNESCO, la festa se celebra durant el Corpus Christi i avui és el torn de la Patum de Berga.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Males notícies perquè les obres de l'R3 s'allargaran més del previst i la reobertura de la primera fase prevista per a finals de maig passarà a ser a finals d'any, juntament amb la segona fase. El servei, per tant, es reprendrà tot de cop a finals de 2026. La represa no ha pogut arribar a temps perquè cal fer el mur adjacent a l'estació de Montcada Bifurcació, que va caure ara fa 3 mesos i que l'empresa propietària, la cimentera Lafarge, encara no ha reparat. Adif va reconèixer en unes declaracions a TV3 que s'haurà de fer càrrec de les obres, però encara no hi ha posat terminis. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs de seguida parlarem sobre Cala Cinta de la Lau a Sant Agustí de Lluçanès. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. I com us explicàvem feia una hora, les escoles bressols municipals viuen setmanes de mobilització arreu del territori. Les professionals del sector reclamen més recursos i un major reconeixement per a l'etapa educativa de 0 a 3 anys. Així que avui des de Cardedeu han volgut anar a visitar i saber com estan vivint tu, Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
3: Hola, de nou, Ona. Doncs sí, és que les seves reivindicacions s'han fet visibles les darreres setmanes amb dues manifestacions i amb la iniciativa dels Dimecres Grocs, una acció que vol posar en valor el paper educatiu de les escoles bressol. Les educadores defensen que aquests centres són molt més que un espai de cura dels infants i reivindiquen el seu paper clau en el desenvolupament dels infants. Escoltem a Lídia Jiménez, directora de l'Escola Bressol de Can Serra.
4: Som etapa educativa, que no cuidem a les criatures, sinó que estem educant, sostenint i acompanyant els seus 3 primers anys de vida, on comencen a iniciar-se molts dels aprenentatges que vindran després. Socialització, cura, autonomia, tot això es desenvolupa aquí, a l'escola Bressol, i és una etapa molt oblidada, però és una etapa molt important en el desenvolupament de les petites criatures.
3: Les educadores defensen que els primers anys de vida són determinants en el desenvolupament dels infants i reclamen que aquesta realitat es tradueixi en més recursos humans als centres. Entre les demandes hi ha la incorporació de parelles pedagògiques a les aules, de manera que dues professionals puguin compartir la tasca educativa i l'acompanyament dels infants.
4: Nosaltres com a escola, tant els Daus com a Can Serra, les dues bressols municipals d'aquí Cardedeu, tenim uns equips molt potents darrere que intentem tirar endavant el nostre projecte pedagògic. Però sí que és veritat que notem que tenim una manca de recursos i que les criatures tan petites han de ser mirades, sostingudes i acompanyades amb més personal docent. Perquè ara estem fent el que podem, però necessitem poder dur a terme el nostre projecte educatiu amb els recursos necessaris perquè sigui possible.
3: Per fer visible aquesta reivindicació, els equips educatius participen cada dimecres en els anomenats Dimecres Grocs, una acció en què les professionals vesteixen samarretes d'aquest color per recordar que el 0 a 3 és una etapa educativa essencial que asseguren necessita més reconeixement i inversió.
2: I el Consell Comarcal del Ripollès presenta l'estratègia i el programa d'actuacions comarcals Isaac Muntadas des de la veu de Sant Joan.
1: Aquest dimarts, el Consell Comarcal del Ripollès va presentar l'Estratègia Comarcal de Bases 2026-2030 i el Programa d'Actuacions Comarcal 2026-2027. Dins el marc estratègic, l'ens supramunicipal té 6 reptes evidents, com són l'arrelament i atractivitat residencial de la població, la gestió activa i sostenible del medi natural i del paisatge, la dinamització i enfortiment del teixit econòmic, la millora de la mobilitat i la connectivitat, la construcció d'una visió compartida i reforç de la cooperació territorial i l'aprofitament de les oportunitats dels territoris rurals i de muntanya. Tots aquests reptes s'han pogut establir després d'un procés participatiu amb ajuntaments i entitats del territori. Dins del marc estratègic també es van definir una sèrie de fortaleses, però també de debilitats. Sentim a Joan Casals, a la consultoria Momentum Co, que ha estat qui ha redactat aquests documents.
5: Per una banda, poca cohesió i articulació comarcal, una manca de posicionament i relat comarcal compartit, capacitat limitada per impulsar projectes tractors, no? Comarques, molts de municipis molt petits, i de vegades si no hi ha aquesta cohesió necessària, però tampoc és difícil arribar a ser recursos, doncs impulsar projectes pot ser un element de dificultat. Abandonament de certs espais agraris i forestals, una activitat turística, hem dit que hi ha capacitat, però bastant estacionalitzada.
1: El Ripollès ja desenvolupa 62 actuacions recurrents que són serveis i programes i actuacions estructurades en 12 línies d'actuació i ha impulsat 12 projectes tractors, entre els quals hi ha el tema de l'habitatge, la immigració o la connectivitat per evitar el desarrelament i fer que la gent pugui treballar de forma telemàtica des del Ripollès. Però també n'hi ha d'altres. Sentim el president del Consell, Amadeu Rossell.
6: El tema de residus, estem treballant molt, doncs, amb els canvis de que ja s'han fet de contenidors, està el tema de tancar també, del tancament dels contenidors amb targetes. Semblen que són qüestions que ens poden ajudar molt a tenir aquest treball de millorar i optimitzar el tema de residus. Tot això ja ho estem fent, vull dir que ja són visions que ja tenim concretes. Hem parlat també del tema dels escorxadors. Doncs l'escorxador és un tema que, com ja sabeu, en el darrer ple ja es va aprovar aquesta assignació que tenim i que és una realitat ja pràcticament, doncs es començaran les obres ja d'immediat. Com bé deia, és un tema que per nosaltres és una activitat econòmica del sector primari que veiem molt interessant.
1: El document també contempla idees per a projectes tractors de futur, com per exemple redefinir el model de l'Hospital Comarcal.
6: I avui precisament en el Consell que tenim de govern, doncs perquè també va sortir la demanda, doncs que s'ha de fer aquesta taula comarcal per l'hospital, no? Això doncs és un tema que encetarem, és un tema que des del Consell mirarem

0: com una de les cites esportives i socials més especials de la comarca, ara que s'acaba la temporada, la jornada va comptar amb una gran participació i bon clima durant la matinal de futbol al camp municipal. La Badesenc, el Granollers, el Parets, el Figueres i el Pueblo Nuevo 2002, Terrassa, van acompanyar els tres equips de la comarca, el Tona, el Manlleu i els anfitrions del Bages Bisaure. A més, amb una particularitat, destacant el format 7+1 de partits amb la presència d'un jugador sense discapacitat integrant-se als equips, per convertir l'experiència de joc des de dins. Una funció que va desenvolupar Jan Riera dels Catarres, l'entrenador del primer equip del Torelló, Miquel Muñoz, el jugador del Tona, Nil Salaric, i altres jugadors de la base del club torellonenc.
1: Són molt bons i a més l'actitud és molt guai. O sigui, jo que sempre he jugat a futbol, sempre peca una mica el futbol d'haver-hi una mica d'agressivitat o males praxis, sobretot amb el públic, no? I en canvi estic veient mai havia jugat uns partits tan sants, que tots els equips estan agermanats i realment disfruten de jugar a futbol.
0: Durant les 4 hores de futbol inclusiu també es van sortejar samarretes de l'osonenc Arnau Tenes, jugador del Villarreal, i del ripollès Ilias Chaira, jugador de l'Oviedo, mentre que el padrí de l'equip anfitrió i de la competició, Arnau Baulenes, en va fer el servei d'honor.
2: I com us explicàvem, feia una hora, una vegada més al mes de Sant Feliu de Codines, rep la visita de la Unitat Mòbil d'Informació al Consumidor de la Diputació de Barcelona, Laia de Déu, una codinenca.
3: Es tracta d'un servei gratuït on els veïns i veïnes poden demanar assessorament, resoldre dubtes o fer tràmits i mediacions quan tenen un desacord amb alguna companyia. Però què es fa realment en aquesta oficina sobre rodes? Ens ho explica la tècnica en consum, Marta Orpi.
4: Atenem doncs, a qualsevol ciutadà que hagi tingut algun problema amb alguna empresa relacionat amb compres de productes o també de serveis. Llavors els ajudem doncs, quan tenen una discrepància perquè doncs, el producte no es conforma o perquè estan disconformes amb les factures de, per exemple, de subministraments de l'aigua o de llum, doncs poden venir aquí a reclamar, però sempre han de tenir en compte que han de posar primer la reclamació prèvia a l'empresa i la resposta no sigui satisfactòria, es poden dirigir al nostre organisme, que som de la Diputació, per llavors nosaltres fem una segona reclamació a les empreses per intentar aconseguir la petició de la persona consumidora.
3: El servei atén qüestions molt diverses, des de problemes amb compres fins a desacords amb factures de subministraments, però també guien a la ciutadania, recorden quins són els tràmits legals o les garanties i expliquen quins passos s'han de seguir abans de formalitzar la reclamació.
4: Bueno, traslladem les reclamacions o, per exemple, a vegades també informem dels drets que tenen, de les obligacions també de si les empreses compleixen, dels consumidors, per exemple, en temes de garanties, de què poden reclamar, de quina manera, dels terminis, o sigui, també assessorem i orientem també.
3: En definitiva, un servei essencial i de proximitat per a qualsevol ciutadà que hagi de fer front a una incidència amb una compra o que simplement necessiti conèixer quins són els seus drets com a consumidor.
2: I com us explicàvem, feia una hora, Esquerra de Sant Joan es queixa dels talls reiterats de la coromina del BAC i l'Ajuntament es planteja rescindir el contracte de l'empresa responsable del subministrament elèctric, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
5: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va demanar al darrer ple per què es continuen produint talls de llum a la zona de la coromina del BAC. El seu portaveu, Sergi Albric, va recordar que en alguna altra sessió plenària, des de l'equip de govern, se'ls havia dit que havien sol·licitat un informe a l'empresa. Aquesta no l'havia facilitat i, per tant, se l'havia amenaçat de rescindir-li el contracte. Albric va preguntar si l'Ajuntament disposava ja de l'informe. Aquesta va ser la resposta de l'alcalde Ramon Roquer.
6: Com em vaig comprometre, em vaig reunir amb l'empresa que gestiona l'enllumenat a la part de l'Eixample i coromina i els hi vaig dir que els hi rescindríem el contracte perquè enteníem que no estaven complint, perquè jo entenc que si un té una licitació per una gestió eficient d'un enllumenat, aquest enllumenat ha de funcionar. No és un tema econòmic, ni tan sols d'inversió, simplement hi ha totes unes mesures preventives que han de fer que aquell enllumenat funcioni. Es van comprometre i van prometre que no serien tan deixats, tal qual, tan deixats, i que per tant estarien molt més a sobre d'aquest enllumenat, que farien els informes que havien de fer ja a petició de vot d'Esquerra des de feia molt de temps, i que ens els farien arribar. I després d'aquests mesos seguim sense rebre aquests informes. Per tant, molt malament per part de l'empresa.
5: L'alcalde va dir que el tornarien a reclamar i el Bric va preguntar-li això.
7: Aquestes reunions que es fan amb l'empresa de la Coromina, entenc que més enllà de dir-ho a paraula, deu haver-hi alguna documentació escrita de fer arribar alguna petició a l'empresa en forma ja, no?, una notificació per part de l'Ajuntament. Vull dir, al final una cosa es pot dir de viva veu, però entenc que l'important és que es notifiquin les coses per escrit perquè hi quedi constància. Per tant, més enllà d'aquestes converses, entenc que hi ha alguna comunicació que, si per tant, sol·licitem

0: expedient podrem veure doncs, que s'ha notificat a l'empresa.
1: Roquer va dir-li que no, però que veient el cas hauran de sol·licitar-ho per escrit. Els republicans també van demanar sobre els talls que s'estaven produint al barri de la Plana. En aquest cas, el consistori creu que s'hauran de dividir les potències perquè la línia d'allà està massa carregada. Això significa posar-hi un fil nou. Ja ho han parlat amb l'empresa local que gestiona aquella part de l'enllumenat.
2: Ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb gastronomia. Això és la Foc Lent, avui des de l'emissora del 9FM. I avui a la Foc Lent ens acompanya en Ferran Rovira, la segona generació de Cala Cinta, un restaurant familiar de l'Alou, a Sant Agustí de Lluçanès, que ha fet de la cuina catalana tradicional el seu segell propi d'identitat. I entre cassoles que fan xup-xup, productes de proximitat i una gran estima per la gastronomia del territori, ha contribuït a convertir aquest establiment en una referència gastronòmica de Lluçanès. Bon dia, Ferran.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia. Ferran, començarem a parlar una miqueta de la història de Cala Cinta, perquè fa 25 anys que va, o sigui, heu tornat a obrir després de 25 anys. Explica'ns quin paper va tenir la teva mare, la Cinta Camproví.
3: Bueno, aviam, com, o sigui, hem tornat a obrir després de 25 anys? No, o sigui, ma mare fa 25 anys que va agafar el restaurant.
2: Val.
3: Vale? I ella, bueno, doncs va agafar aquest restaurant que estava, bueno, no hi venia gent, quasi bé, estava molt... bueno, que no es treballava gaire, i doncs ella treballava al cobert de Puigcercós, que havia treballat tota la vida al cobert de Puigcercós des que tenia 14 anys, ella, i doncs li va sortir aquesta oportunitat i doncs va decidir comprar el local i obrir-lo com a restaurant, que en aquell moment era hostal i després nosaltres sempre hem fet només restaurant.
2: Per tant, digues, digues.
3: El 2018, perdona, després jo vaig decidir doncs reformar-lo i bueno, ja hem fet un local més gros, la cuina també l'hem feta nova i hem fet tota la remodelació.
2: Ara el que deies tu, Ferran, és a dir, al principi potser va costar una mica. Quins creus que van ser com els reptes principals com aquests primers anys d'activitat? Com va anar?
3: Bueno, jo els primers anys d'activitat d'ella ja gairebé no me'n recordo, però sí que, perquè era més petit, era petit, però sí que la vaig... No per poca feina, al contrari, per massa feina. O sigui, va obrir, va tenir moltíssima feina, tenia problemes amb les instal·lacions que eren velles del gas i sí que ho va passar molt malament. I ella diu, si en aquell moment no ho hagués comprat, o sigui, hagués, ara mateix no ho tindríem pas perquè s'hagués fet enrere, perquè ho va passar bastant malament. Per molta feina i perquè les instal·lacions, bueno, estaven molt velles i no es treballava bé.
2: I, Ferran, com va ser el teu procés d'incorporació al negoci familiar i també doncs, què et va portar a dedicar-te a la cuina, que entenc que una part doncs, va venir bastant influenciada de la teva mare?
3: Sí, sí, sí, bueno, per això, perquè aviam, jo estudiar no m'ha agradat gaire mai i doncs vaig acabar els estudis i em vaig anar a fer un curs de cuina a Ripoll amb 16 anys i després ja, bueno, això, tant ma mare com jo, bueno, ma mare... ha treballat tota la vida de cuinera i jo, doncs, ella jo vaig anar aprenent d'ella i jo també, doncs, he sigut bastant autodidacta, eh? M'agrada provar coses, així que he voltat a algun restaurant i d'això i... però, bueno, són bastant autodidactes, eh?
2: I, clar, quines creus que són com les principals diferències entre la teva manera de cuinar i la de la teva mare? No sé si has agafat també com costums o, com tu dius, que has anat molt, molt a la teva i has començat a experimentar.
3: Bueno, jo faig exactament els mateixos guisats que fa ella, vull dir, ella m'ha ensenyat a fer-ho i els faig exactament i, igual que ella, però jo sí que potser tinc aquesta, això de hòstia, com, innovem una, posem, provem i de fer alguna variació o de com es podria millorar aquest plat, o els plats que hi ha, o sigui, jo soc del parer de que un plat ja no cal voler-lo modificar constantment, un plat si surt bo com està ja està bé, però sí que potser m'agrada doncs fer, provar alguna... Bueno, plats nous, una mica diferents, però sempre comptant amb producte de... amb producte... Bueno, que nosaltres ens intentem treure producte del nostre hort i del màxim de... Bueno, d'explotacions petites i de proximitat.
2: De proximitat. Ferran, com definiries l'estil de la cuina que ofereix actualment Cala Cinta? Què hi podem... Com el defineixes o què hi podem trobar?
3: Bueno... jo penso que definiria la cuina catalana, de qualitat i bé de preu. O sigui, jo això de... intento fer plats que no surtin tampoc excessivament cars, saps? Jo, per mi, sóc del parer que s'ha de poder menjar bé i no cal que mengis tots els plats que hi hagi tòfona, saps què vull dir? Jo sóc més del parer, doncs, de que la gent pugui venir a la cinta i poder menjar molt bé per un preu, doncs, assequible.
2: Ferran, jo sí que he pogut anar a Cala Cinta i he vingut diverses vegades a fer esmorzars de forquilla perquè són una especialitat de la casa. Com és? Com va anar això? Ha sigut sempre així?
3: Bueno, ella sí que tota la vida n'ha fet, perquè quan va obrir feia esmorzars, dinars i sopars. Vull dir que té la pobra la mare que arribava a treballar. I doncs ja feia bastants esmorzars, però sí que és veritat que van tancar el Collet de Sant Agustí, que allà també anava molta gent a esmorzar, i aquí sempre hem apostat pels esmorzars, sempre. O sigui, ja des de fa anys que només fem esmorzars i dinars. I jo hi he apostat molt, he seguit apostant i molt fort pels esmorzars, com ella, i no tenir por d'oferir plats que la gent diria, hòstia, això per esmorzar o no? Sí, això per esmorzar, doncs la gent s'ho menja i li encanta, eh? Menjar-se una cua de bou o un molós de vedella o plats així, no? I, bueno, ha sigut això, doncs apostar-hi i picar pedra cada dia a les 8 del matí obrir, tenir tot a punt i la gent respon.
2: Entenc que també doncs, les persones que solen venir aquí a fer els esmorzars de forquilla també aprofiten, no? Perquè al final la veritat és que és un restaurant molt bonic i esteu en un entorn preciós i meravellós al cor de Lluçanès. Entenc que també la gent aprofita i també doncs, és una manera com d'incentivar el fet de poder visitar aquesta comarca, no?
3: Sí, bueno, jo crec que els esmorzars hi ha bastanta varietat de clients, que hi ha clients que, jo què sé, que venen amb bici de carretera, hi ha clients que venen amb moto de carretera, que són clients doncs, que venen de Barcelona, de Terrassa, de més lluny, i després doncs, hi ha clients que venen cada setmana a esmorzar per aquí a la Plana, doncs, que venen cada setmana a esmorzar amb el cotxe, que és com el... Bueno, a mi m'agrada molt perquè la gent... Està de bon rotllo, els esmorzars. Venen amb el seu grupet d'amics i estan de bon rotllo. M'agrada molt fer-los i... Perquè veus que la gent disfruta. A part del menjar, surt bé i estan amb el seu grupet d'amics i s'ho passen bé. I nosaltres també ens va bé perquè... Bueno, així ja ho fem tot seguit, l'horari tot seguit, que avui en dia també el tema de personal és difícil. I crec que tenim bon horari també de cara al personal.
2: Teniu els esmorzars de forquilla per una part i també per l'altra part la carn de caça també és un d'altres trets distintius del restaurant. Què la fa tan especial i també no sé si teniu dificultats per trobar-la o per treballar-la inclús.
3: Sí, sí, bueno, això de la carn de caça seria una cosa que seria un meló per obrir perquè a mi m'agradaria personalment que se'n parlés els que realment han de buscar solucions perquè es pogués consumir a les cases particulars i a nosaltres com a restauradors de poder aconseguir carn de qualitat de caça. És difícil.
2: Costa.
3: A un preu, sí. Costa trobar carn de qualitat de caça. Jo penso, caça major sobretot.
2: I què creus que ho ha fet això? És a dir, no hi ha aquesta intenció, no hi ha aquesta voluntat? També, no sé si per tema d'animals, no sé si com és això?
3: Bueno, això no sé quina seria la solució. Jo veig que hauríem de posar facilitats, no sé com, que un caçador potser et pogués portar una peça de caça i que tu tinguessis la facilitat de poder-la analitzar i fer el seguiment que s'hagi de fer amb aquella peça, però que sigués fàcil i a un preu que poguessis, que no et costés més que la peça, m'entens?
2: Clar.
3: No sé, que hi hagués un punt aquí a la Plana de Vic, que aquí hi ha escassa molt bestiar, doncs que, no ho sé, que hi hagués facilitats per portar aquesta canal de senglar o del que fos a un puesto, doncs que s'analitzés i que es pogués consumir. Jo ja no dic de ja els restaurants, és que ho dic més que tot per particulars que volen promocionar la carn de casa, però és que si no ho faciliten una mica, jo crec que està molt difícil, perquè la gent, tu vas a comprar carn de casa i és cara, és més cara que la carn normal, vull dir que... I la gent, jo penso que la carn que pot trobar de casa que hagi passat ja per la comercialització,

0: per mi ja perd qualitats, perquè jo sóc caçador i bueno, sé una mica com va la comercialització i per mi perd qualitats.
1: Ferran, ens queda molt poc temps. Res, menciona'ns breument quins plats podem trobar aquí a la cinta, molt ràpidament.
0: Bueno, jo per esmorzar, posant pel cas que vinguéssiu a esmorzar, recomanaria una amanideta de ceba que fem amb tomàquet, una fusta d'embotits casolans que els fem nosaltres, i després doncs escollim plats els que hi hagin al menú, a cua de bou, galta de vedella, o un morro a la brasa, o un peu a la brasa. I de dinar, doncs, ho recomanaria... ara mateix estem fent un saltejat de moixernons, amb alls tendres de l'hort, i un ou perrat, també. Intentem fer tot... Bueno, intento fer plats amb els productes que ens dona l'hort, que aconsegueixo, que em porten aquí al restaurant, doncs, bueno, anem fent els plats que podem. I després, de segon, podeu recomanaria algun guisat, si és una època que fa una mica de fresca, i si no, doncs, també ara mateix tenim vedella, que ens matem també la vedella del nostre ramat, doncs, un bon entrecot, bueno... No sé, intentem doncs, que tot tant brasa com guisat sigui la màxima qualitat possible.
1: Doncs, Ferran, deixem aquí. Moltes gràcies per l'entrevista i per molts anys més que de Gala Cinta.
0: Molt bé.
1: Que vagi molt bé. Adéu, Ferran.
0: Adéu.
2: El nou FM, el nou so d'Osona.
3: 24/7.
4: A ALR tenim el vehicle que busques.
5: Per moure't, lloga un cotxe ALR. Per les teves mudances, lloga una furgoneta ALR. Pels teus desplaçaments amb la família, lloga un minibús ALR. Pels teus transports grans, lloga un camió ALR.
4: A ALR tenim el teu vehicle de lloguer. Lloga pels dies que vulguis. Més informació a ALR.cat.
6: Coberta serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Coberta serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
7: El Nou Matí, el magazín d'actualitat de la comarca d'Osona. Cada dia...
8: Ja hi som, ja hi som. Actualitat. Què vol dir actualitat, Isaac?
7: Home, Agustí, informació, les notícies del dia, aprofundir-hi una mica amb la tertúlia, entrevistes...
8: Ja. Però no t'has parat a pensar que d'actualitats poden haver-n'hi moltes? Tu parles de l'actualitat mediàtica, però demana-li a un mecànic, a un carnisser, a una cambrera, què és l'actualitat?
7: Doncs mira, els hi podràs demanar a ells, també. Ja ho veuràs, fes-me cas. Això i moltes coses més.
8: I quan serà això?
7: El que et deia, el Nou Matí, el magazín d'actualitat de la comarca d'Osona. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, a on?
8: Al Nou FM.
2: El Nou Matí, Agustí Danés i Isaac Moreno.
9: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
10: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona.
11: Jazz Club, dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
12: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical. Ladies and gentlemen... I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula... Jazz It. Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.
11: Jazz It. Dilluns a 2:15 de la nit al 9FM.
13: Anuncia't al 9FM.
14: La màquina de casa. 93-889-4949.
13: Publicitat arroba al 9FM.cat.
14: Anuncia't al 9FM. La publicitat més eficaç.
2: El 9FM. El nou so d'Osona.
3: Territori 17.
1: En punt ara mateix 2:15 al Territori 17. Doncs un dia més al Territori 17 amb en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem.
15: Esteu? Ara sí, què tal, com esteu?
1: Doncs mira, ja
15: feliços està. Feliços i contents, no?
1: Sí, perquè per tu avui és l'últim dia feina del Territori 17.
15: Li volia demanar a l'Andreu que em preparés una música de la Patum de Berga, però no hi he pensat.
16: Vull dir que tranquil.
1: Sí. L'hem posat, eh?
16: Sí? L'hem posat a
15: doncs
16: la cançó
15: altra.
16: Del dia.
15: Doncs busquem una altra, que sí, no sigui la que has posat, però que sigui de Patum, també, va.
1: Avui és setmana gran, eh?
15: Avui és setmana gran, avui és dia gran, i la gent ho sap, com per exemple aquest usuari que ens escriu: ni Pasqua sense mona, ni Corpus sense ginesta, ni Sant Joan sense coca. Per tant, sisplau, dia de Corpus, celebrem-ho
1: bé. Christi. Esperem que aguanti el temps.
15: Bona aquesta de la Montserrat, que respon, atenció, a un titular d'un diari digital sobre els dies de festa d'aquesta setmana a Berga. El titular del diari és: la Patum no s'atura el dia de Corpus. I ella respon: la Patum no s'atura el dia de Corpus, al tanto que potser és perquè la Patum és el dia de Corpus. No?
1: Exacte.
15: Aquí està la gràcia. Tingueu clar quan feu aquests titulars i aquestes reflexions.
1: La gent
15: sisplau.
1: Escriu sense saber.
15: Sense pensar-hi.
16: Sense pensar.
15: O sense creure que les coses queden escrites i un cop llegides potser tenen
1: es
15: un sentit diferent.
1: Es poden recuperar els tuits del Territori 17.
15: Sí, correcte. Correcte. Abans, Joan també ho té clar i ens diu: si hi ha un lloc on penso que em podria adaptar aviat és a la Patum de Berga. Jo he de dir en aquest programa i en aquest espai que se'm brinda per poder transmetre opinions que no he anat mai a la Patum de Berga.
1: Jo tampoc.
15: Per tant, no
1: jo
15: sé sí. si m'hi adaptaria ràpid o quin context es pot viure allà, perquè una cosa és allà i una altra cosa és vist per la tele o per xarxes sí. o...
16: O sigui, has d'anar amb gent que s'ho conegui, perquè si, ets, si aneu tot, sou tots uns novells, us t'acabes a persones. Es recomanen amb grups de 5-6 persones, perquè a l'hora d'estar allà, si et poses dins de la plaça a l'hora de ballar, doncs moltes vegades acabes amb... Potser dos no, has d'anar a l'altra punta, tu en una altra, vull dir, has d'anar amb gent. Però poca. I gent amb experiència.
15: L'alcalde de Berga, Andreu Jiménez, ens acaba de donar aquestes...
16: No, és que a mi és el que em van dir, l'any que vaig anar és el que em van dir. Poques persones, o sigui, anar amb grup reduït i, sobretot, ajunteu-vos dos o tres i ja està.
15: Va, pobre veí de Berga també que ens escriu això avui i ens diu: acabat de treballar i anat a la plaça a veure l'arrencada dels passacarrers amb els companys. Ara fem un veure, aquí, ara, allà i de sobte són les 3 de la tarda. No he dinat i vaig content. La Patum promet, com totes, qui digui que no és la millor festa dels Països Catalans, no és de fiar.
16: La barreja, ai la barreja.
1: És que, sabeu què em passa? Que em fa tanta enveja, però enveja dolenta, d'aquella de... Em fa molta enveja perquè mai podré saber com viuen els bergadans la Patum. No ho sé.
15: Pell de gallina, pell de gallina.
1: No sabrem mai nosaltres, externs, què és per ells la Patum.
15: Mira, hi ha una piulada en aquest sentit, sí? Ones, que m'has posat...
1: És que
15: ho fem tan
1: bé.
16: T'has llegit el guió d'en Sánchez.
1: L'he espiat avui.
15: Hi ha un usuari sense nom que ens diu: bona Patum a tots els bergadans i bergadanes, a la resta que hi aneu i els hi traieu el lloc i la festa als locals, sisplau, digueu-li al vostre ajuntament que escurri un Corpus guapo. Clar.
1: Clar.
15: L'altre opció seria muntar una Patum de Vic, una Patum dels Hostalets o una Patum de l'Ametlla.
16: No, a la Garriga ja tenim Garriga Corpus. Tampoc. A la Garriga celebrem el Corpus.
15: La Garriga del Corpus és una festa molt nostrada. Sí. De fet, estava a punt de portar alguna piulada del Corpus de la Garriga
16: sí, sí.
15: i no...
16: Que van, sempre va d'Artur Mas allà a veure les catifes. No, no.
15: Doncs imagina't. Posa'm el ximpum final a la cançó, va, Andreu.
16: Vols el ximpum d'aquesta?
15: Sí, per exemple. A veure, a veure... Puja. Perfecte.
1: Oi.
15: Va, ens queda un minutet, no?, per alguna altra piulada.
1: Sí, tant, sí. i tant.
15: Doncs
1: va,
15: per exemple, aquesta usuària que ens diu avui: segons Montessori, l'ambient és clau per a l'aprenentatge. Diu: segons el meu termòmetre, l'ambient de la meva aula és de 40 graus. Així és complicat.
1: Mare meva, els docents, com ho estan vivint ara? Hi ha moltes escoles, aquí Vic també, per exemple, que potser no tenen les condicions necessàries per poder...
15: Fer classe
1: normal, o sigui...
16: Ah, no es queixaran.
15: No, avui, mira, fa una temperatura que encara
1: avui
15: és bastant suportable.
1: Avui està bé, sí.
15: Però clar,
1: sí.
15: no cal posar un ciri cada cop que surtis de casa per saber que... O per esperar que la temperatura sigui baixa. Va, a punt de descobrir, senyors, una de les millors piulades de la temporada, eh? Atenció. Ens diuen: un dia, diré a quina edat, vaig descobrir que el famós torneig de tennis francès no es deia Rolanga, espai, Ros. En lloc de Roland
16: Garros. És Roland Garros.
15: No, és Roland Garros.
16: I l'home es pensava que era
15: Roland Garros.
1: Vale, o sigui, l'home es pensava que era Roland.
15: No, que era Roland Garros.
1: Roland
15: Garros.
1: Roland Garros, jo també ho pensava així.
16: No, és Roland Garros.
15: Roland, acabat amb D, Roland, espai.
1: Roland
15: Garros.
16: Tu tampoc ho sabies?
1: Mind-blowing. Uau.
15: Sisplau, una, sisplau. Estem al segle XXI, eh?
1: A veure, jo no sé de tennis, però Roland Garros... No,
15: però està escrit a molts llocs mentre, sí, mentre juguen.
16: Mentre veus el, di... no, fulleges el diari...
15: És que només

0: Va, un parell de missatges de la bomba d'ahir. Primer el d'en David, que ens escriu avui: quan semblava que presentava Superliga el Chiringuito seria insuperable, don Enrique Riquelme promet Haaland davant de trenques i barranques.
1: I Rodri, eh? I la... No sé si m'avançaré jo també.
0: A veure.
1: El vídeo del fitxatge de Florentino.
0: Sí, sí, sí.
1: Ai, de Mourinho, és
0: sí,
1: la mia.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. És que... I l'Eloi també ens hi diu la seva i diu: Mourinho, Konaté i Dumfries podria ser perfectament al mercat de fitxatges de l'Al-Hilal.
1: I espanyols, perquè vagin amb la selecció i no es queixin.
0: Correcte, visca el futbol i visca tot plegat. Va, acabarem amb un missatge de la Sheila, d'aquells de pell de gallina,
2: sí,
0: una mica de...
2: gallina de pell.
0: De tendresa, de...
2: De
0: gent, ai, de... Ah, d'aquells.
2: A veure.
1: D'abraçar unes
0: de peluix. Ai, diu, alguns vespres molaria conviure amb algun humà, i no només amb gats. No tots, ni humans ni vespres, només alguns.
2: Clar, li he de dir a la Sheila que... crec que no pot escollir, és a dir, quan comença a viure amb una persona, crec que, bueno...
0: La voluntat hauria de ser per un, que hi hagués una mica com de continuïtat, no?
2: Exacte, que no fos una miqueta allò trompicons, eh?
0: Però potser ara ell està en època de trompicons, no sé.
2: També pot ser, és veritat, sí, sí.
0: Com a la sopa, que a vegades trobes algun trompicó, alguna coseta.
2: Sí, a la sopa està bé, però en una altra beguda, a vegades, si trobes un trompicó...
0: Malament.
1: El suc sí. De taronja.
2: No, m'encanten a mi. Sí? A mi m'encanta, sí, la polpa del... En fi, quina manera més estranya d'acabar els tuits, però així serà. Guillem, bon cap de setmana.
0: Que vagi molt bé.
2: Ens veiem dilluns amb més tuits.
0: Correcte.
1: I bona patum.
2: I bona patum i bon corpus, exacte. Que vagi bé.
0: Salut.
2: Adeu. Passen 7 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema i ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: I aquests crits d'haver-se enganxat els dits en algun lloc, és moment d'arrencar la secció de, del magazín i del Territori 17 de cinema. Hola, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Com va això?
1: Doncs molt bé, amb ganes d'anar al cine aquest cap de setmana.
0: Sí?
1: Ja t'ho dic, sí. Ja
0: en... Ostres.
1: Bueno, és allò que dèiem per tots els gustos, però crec que és una setmana prou interessantota.
0: Molt bé, t'anava a dir que hi ha coses bastant curioses. Si et sembla, anem a començar el repàs.
1: Sí, mira, ja vaig anticipar, em sembla, la setmana passada, dir que aquest estiu, o aquesta temporada d'estiu que s'està convertint en una mena de Halloween ja, serà molt interessant per tots els amants del terror. I un dels motius és la pel·lícula que arriba aquest cap de setmana, que es titula Backrooms.
2: He encontrado algo en la tienda.
3: Muy bien. ¿Qué has encontrado?
2: Un lugar. He encontrado un lugar.
0: Molt bé, la gent no ho veu, però és un, com una, un sòtano, unes oficines, tot molt estrany. Explica'ns què és això.
1: Sí, aquesta és una pel·lícula de producció de 24 que bàsicament porta al cinema aquesta mena d'història creepypasta que va sortir fa anys a internet de les backrooms. No sé si n'has sentit a parlar mai
0: no.
1: D'aquesta cosa.
0: No, la veritat és que no sé de què va.
1: Bé, això demana recerca, quasi bé, si no saps de què va. Però, bàsicament, les backrooms representa que són espais com que estan fora de la nostra realitat, però que estan com molt vinculats. Tenen un punt així inquietant. Són com habitacions amb parets així grogues o gasolineres abandonades. Hi ha soroll d'electricitat estàtica, una il·luminació molt tènua. I allò que diuen que com més et vas endinsant a les backrooms, doncs que perds el sentit de la realitat o la possibilitat de tornar al món real.
0: Mm-hmm.
1: Ja dic, és un fenomen que va néixer en internet amb unes fotografies que es van publicar a no sé quin fòrum i bueno, vol que s'ha anat fent gran gràcies, diguem, al col·lectiu. I de fet el director d'aquesta pel·lícula, que és Kane Parsons, fent la seva òpera prima, però l'òpera prima perquè té 20 anys, aquest noi. I va fer el 2022, va fer un curtmetratge així fa un footage a YouTube sobre les backrooms, va fer-ne uns quants més, també va convertir-ho en una mena de sèrie, i a 24 ha decidit donar-li les regles de la pel·lícula a aquest post-adolescent, bàsicament, i això, i ha triomfat de moment als Estats Units amb una gran taquilla i molt bones crítiques, com a autor, tot i ser molt jove, doncs amb una veu molt pròpia, i amb una pel·lícula de nivell, vull dir, al final té allà Chiwetel Ejiofor com a protagonista, Renate Reinsif, Finn Bennett, o sigui que té un Marc Duplass també, per cert, té un plantell bastant important. Pel·lícula no molt cara, però sí que és veritat que tots aquests espais així inquietants doncs, de les backrooms s'han fet amb decorats, o sigui, cosa que també li dona un atractiu perquè fa molt més físic el fet de no haver-ho rodat amb croma. Però vaja, també és, de què va la pel·lícula? Doncs al final és el mateix que el creepypasta, és d'una persona que en una botiga descobreix aquesta rebotiga, aquestes backrooms, i es va endinsant en aquest espai misteriós on també pot ser que hi acabi descobrint alguna cosa, que hi apareixin entitats sobrenaturals, però vaja, és això, endinsar-se en el creepypasta. És un fenomen molt interessant, és molt curiós, vull dir que recomano que si no ho coneixeu i us agrada aquest món dels misteris, doncs que investigueu una mica. Hi ha molts podcasts, hi ha vídeos que ho expliquen, no sé què hi ha.
0: Fins i tot ara veig que hi ha un videojoc que es diu The Backrooms, per 3 euros, també a l'Steam, una plataforma de videojocs.
1: No, és que, de fet, ara que dius això, el que era el salvapantalles de Windows, aquell el laberint aquell,
0: sí.
1: És en si mateix que podria ser The Backrooms, també. Vull dir que té aquest puntillo.
0: Molt bé, res, encara no ho he acabat d'entendre, però em sembla interessant, i si tu ho trobes interessant, doncs a mi també, jo també. I...
1: Sí, a més és una pel·lícula de terror que sorgeix d'un fenomen d'internet dirigida per això, un nano de 20 anys, amb una productora 24, que és, o sigui, de les més potents últimament, sobretot a l'hora de treure talent nou i fer el cinema de terror doncs, més comercial, però no mancat de qualitat. doncs diguem que són molts ingredients que fan que sigui una pel·lícula molt, molt atractiva.
0: Molt bé, doncs anem a parlar següent, que, bueno, és més diferent no pot ser.
1: No, no pot ser, però bueno, té el seu ADN i el cinema de terror també, tot sí, i aquí estem en el terreny de la comèdia, i anem per Scary Movie.
3: Hòstia! Back again.
4: Pronombre es ella, ¿vale? Así que di, pobre DJ.
5: ¡Hemos vuelto!
6: Un asesino en serie anda suelto.
7: Hola, Martes.
8: Llevo años preparándome para este momento. Hola, madre. Oh. Estás hecha un asquito.
9: ¡Cindy! ¿Un abrazo? Me apetece mogollón, pero me echo de derechas y tengo que ser racista. Va, tía, si para mí todos los blancos sois racistas.
0: Ay, ay, ay, ay, ay.
1: Bueno, això. Doncs Scary Movie, que no sé si fa falta descriure-la més, però vaja, és com l'intent d'aquests dels germans Wayans, això, Marlon Wayans, Sean Wayans, i ja no me'n recordo com es diu l'altre, que té un nom així més llarg, que Kenan Wayans o alguna cosa així. Que bé, que ja van donar a peu al naixement de Scary Movie com per burlar-se de les pel·lícules de terror, arrel sobretot a Scream, Exorcista, entre d'altres, i això es va convertir doncs, en una saga d'explotació brutal de pel·lícules spoof, no? Que es diu que són aquestes que són paròdia d'alguna cosa i que tota la pel·lícula són gags continuats un darrere l'altre, els quals uns funcionen millor que altres. Però bé, per què és interessant? Potser perquè torna a ser novetat al cap de molt temps la cinquena part. Es va estrenar l'any 2013 i això, 13 anys després, aquests que van perdre una mica el control de la franquícia doncs, l'han recuperat i volen doncs, fer aquesta revisió del cinema de terror d'aquesta segona dècada dels anys 20, la segona i tercera ja, però bé, també seguim amb Scream, hi ha Megan per aquí, hi ha sèries també, vull dir que...
0: Aquella dels nens que corren... Els nens que corren amb els braços oberts, no? La substància, també he vist.
1: També, exacte, sí. Doncs això, és una mirada paròdica doncs, al cinema de terror actual sense més voluntat que la de fer riure. Ja dic, és una pel·lícula, encara no sé opinions perquè no han sortit crítiques encara, jo no l'he vista tampoc, però vaja, sempre em desperta la curiositat, sobretot quan fa una cosa que fa tant temps que no té endinses, doncs jo encara l'aniria a veure.
0: Molt bé, i amb bromes polítiques, per això, és que és curiós. Deia el buf, sí, perquè les bromes que han fet... En fi, doncs...
1: Són fluixotes. També són pel·lícules que amb el doblatge crec que perden bastant. Sempre és un tema amb la comèdia quan... Sobretot amb les buf, que originalment això que eren agarra-la com puedes, aterriza com puedes. Sí, molta part de la gràcia és que els actors interpretaven seriosament coses molt absurdes. I quan això es trasllada al doblatge, és el doblador intenta fer gràcia. I dius, no, és que no has de fer gràcia, has d'estar seriós.
0: Sí.
1: Almenys en la majoria de casos, i no passa. O sigui, és una cosa que no entenc, que al cap de 60 anys encara fem
0: no ho hem après. Molt bé, no sé si ho hem dit, però Backrooms, Scary Movie 6 i la pròxima pel·lícula, totes es podran veure als dos grans cinemes del nostre territori, el cinema Sucre i el cinema de Granollers. Anem a per l'última.
1: Anem per l'última, aquesta també és per nostàlgics, segurament, en aquest cas de nostàlgia dels 90, que està tan efervescent avui en dia, i és el retorn d'un clàssic de les joguines, bàsicament, que és He-Man i los Masters de l'Universo.
10: Sé que la majoria no me recordáis, pero yo sí a todos.
11: Desde que te fuiste, todo ha cambiado.
10: No queda nada. Skeletor se llevó a mi familia y destruyó nuestro mundo. Y es culpa mía.
12: Sé lo que se siente al fracasar.
0: Se'n va fer una sèrie també, no fa gaire també.
1: Sí, se'n va fer una sèrie també, fa molts anys hi ha hagut una sèrie d'animació també, però crec que l'origen, justament crec que són les joguines, que no són
0: no és la
1: sèrie d'animació en aquest pla.
0: Jo en tenia un, que li posaves uns uns explosius, una cosa darrere, feia un cop de puny i petava el, com una mena de petardo.
1: Saps? Senzill.
0: Sí, sí.
1: Bueno, jo tenia uns quants també de nínols del He-Man, que és, bueno, si algú no té el cap, és un personatge bastant popular actualment, crec que pels memes, hi ha bastants memes de l'Skeletor i del He-Man durant consells de vida. Mm-hmm. És aquest personatge així molt forçut, amb un cabell ros, que només amb una mena de calçotets d'armadura, amb una espasa. Però vaja, què ens trobem en aquest nou trasllat al cinema, que segurament crec que poca gent el trobava a faltar, i el mateix trailer ja fan aquesta broma de potser ningú no em recorda, i possiblement és veritat. Però vaja, és com intentar recuperar aquestes històries clàssiques de l'espasa i bruixeria en un món fantàstic. En aquest cas, He-Man és una mena de... com Superman, no? Una persona d'un altre planeta que l'envien a la Terra per protegir-lo. I en aquest cas, quan és gran, doncs, intenta descobrir els secrets del seu passat i tornar al seu planeta natal per convertir-se en aquest guerrer més poderós de l'univers i derrotar aquest malvat Skeletor, que l'interpreta Jared Leto, per cert. I bé, aquesta és la història. És una història d'aventures enfocada molt des de la visió comercial del cinema actual, que és segurament sobrecarregar la pel·lícula de comèdia, intentar que sigui com molt, molt frenètica, molt sovint de manera innecessària, i abocant a cullerades, doncs, aquesta nostàlgia, sobretot pels que eren seguidors, ja sigui de la sèrie, de la pel·lícula original que es va fer fa molts anys, Dolph Lundgren, Frank Langella, que s'ha convertit en una mena de culte del cinema cutre, però bueno, apel·lant una mica a aquest esperit. A mi em fa pensar més en la línia de Mortal Kombat, que és com una cosa desordenada, que et llencen a sobre, que no té cap mena de sentit dintre la pel·lícula, tot i que pot ser espectacular per moments, però que costa molt entrar-hi. Em recorda més amb aquesta línia que, per exemple, a Dragones i Mazmorres, que també es va fer una pel·lícula recentment.
0: Estava bé aquesta pel·lícula.
1: Estava molt i molt bé, però perquè és això, és una comèdia d'aventures amb una història molt genuïna, basada en un univers conegut, però bàsicament que té identitat. I aquesta pel·lícula segurament té, el Masters de l'Universo segurament té molt de cor i molta nostàlgia, però amb molta menys identitat. Ara bé, producte d'entreteniment, pues de ser.
0: Molt bé, doncs ja tenim les 3 de la setmana. Anem a fer una mica de notícies.
1: Sí, molt, molt breument. Però és perquè ens hem enterat aquesta setmana que Clint Eastwood s'ha retirat del cinema. Que és, potser ho semblava, però realment no ho havia fet oficial. I ha estat el seu fill, Kyle Eastwood, que en una entrevista ha dit que el seu pare era possibilitats gairebé nul·les de que tornés a treballar en alguna pel·lícula. Recordem que té 96 anys, ja, Clint Eastwood. Tot i així, fa 2 anys va estar en la jurada número 2, pel·lícula molt premiada, amb un gran recorregut pels Oscars i tot. I que no sé si algun dia decidirà tornar a agafar la càmera, però vaja, que una cosa que ens podíem tots imaginar, doncs sembla que es confirma. I gairebé espero que Clint Eastwood ho contradigui, però...
0: No sé, aquesta que has comentat era com a director, no?
1: Com a director. L'última que va actuar va ser amb Carrie Macho, que va ser 2022 o una cosa així. Va estar en aquesta època de postpandèmia. I després sí, però encara posant-se darrere les càmeres, que també és prou feina i prou estrès.
0: Està mirant, és que depèn de quina feina facin, algun dels seus fills ja podien estar retirats, també.
1: Sí, sí, per això. I segurament tenen menys energia que ell. He pensat que, ja que estem parlant molt del cinema de terror i com està d'abundància, quan Clint Eastwood va fundar amb El Paso i tal, la primera pel·lícula que va dirigir, justament és una pel·lícula gairebé de terror. O sigui, un to és més de thriller, però amb unes que provocaven un cert nivell d'angústia bastant... Aquesta Play Misty for Me, que no recordo ara com es deia el títol en castellà, però vaja, que era una noia que trucava cada dia per demanar la mateixa cançó en un programa de ràdio, i això després aquest presentador de ràdio interpretat pel mateix Clint Eastwood, doncs acaba coneguent una noia que es pensa que tenia una relació de nit, d'una sola nit, però que no. Però vaja, una pel·lícula molt... que està molt i molt bé, tot i que, òbviament, és la primera pel·lícula, té els seus fallos o algun problema de to que no després ha anat polint, òbviament, però vaja, interessant recuperar-la ara que sabem que ja ha fet la seva última pel·lícula.
0: Molt bé, doncs anem a per una altra notícia, ràpidament, que no tenim gaire temps ja.
1: Sí, aquesta és notícia de servei, que és que el Festival Nits de Cinema Oriental, que com se celebra el juliol a Vic, ja ha obert la campanya doncs, per comprar els abonaments, el mitòman i el supermitòman, i també per les acreditacions de premsa i professionals. Per tant, això, qui vulgui apuntar-se o ja comprar l'abonament mitòman, que sempre ha ajudat molt al festival, doncs ja ho podeu fer a la seva web.
0: Molt bé, doncs anem a fer un repàs ràpid de la resta de cinemes. El Cinema Comtal de Ripoll, El Drama i Flick.
1: El Drama, que en vam parlar la setmana passada, i que és això, aquesta pel·lícula amb Robert Pattinson i Zendaya, o Zendaya, com era. I Flick, que no és l'entrenador del Barça, és una pel·lícula d'animació per tots els públics que es va estrenar la setmana passada.
0: El Casal Camprodoní, Conoce a los Bárbaros.
1: Sí, aquesta és una comèdia escrita, dirigida i protagonitzada per Julie Delpy, que és la protagonista de la trilogia d'Antes de l'Amanecer, que també és directora. I aquesta és una comèdia al voltant del tema del racisme i de la immigració, que també és interessant tractar un clau de comèdia quan tens una mirada sensible, com és el seu cas.
0: El Cinema Catalunya de Ribes, amb el Festival Gullut, recuperen Tierras de Penumbra.
1: Sí, no sé si és com una mena de preinauguració del Gullut, però sí, la presenten al festival amb aquesta pel·lícula de Richard Attenborough, més conegut per ser John Hammond a Jurassic Park, però que també va dirigir unes quantes pel·lícules. I aquest és un clàssic de principis dels 90, amb Anthony Hopkins i Debra Winger, que és això, un professor de literatura i una noia que vol conèixer, que també és escriptora i tal, i és una mica la relació que estableixen, també una pel·lícula al voltant de temes de la malaltia, salut mental, això, un clàssic molt, que està molt bé i a més segurament la millor pel·lícula com a director de Richard Attenborough.
0: Al cinema a l'Ambra de la Garriga hi ha una sessió de curtmetratges, Dies d'estiu i de pluja, Flick, Jo no moriré d'amor, Incontrolable i Michael.
1: Sí, aquí destaca aquest La Garriga Film Fest, que, disculpeu la ignorància, no sabia que existia, però que això, fan una projecció de curtmetratges tant nacionals com internacionals. I aquí destacat, bueno, també aquesta cinquena setmana que porten ja tan Incontrolable com Michael, que segueixen tenint èxit a la Garriga.
0: A l'Alter de Torelló, Mi postre favorito.
1: Sí, aquest és un drama iranià, que sempre és com el primer que se li ocorre a algú quan parla de cinema independent que no li agrada a ningú. Doncs aquesta és una pel·lícula molt tendra, que va passar en el seu moment per Berlín, per Valladolid, i és que són una història de relacions que s'estableixen durant la vellesa, que és molt, molt tendre i molt bonica.
0: A l'Esbarjo Cardedeu, Caugal.
1: Sí, també una pel·lícula amb gent ja d'edat avançada. No la conec massa, sé que hi ha com es diu aquest noi que està a Berlín, a Merlí, o...
0: Ah, el Cuevas.
1: El Cuevas, el Carlos Cuevas, però vaja, amb aquestes barreges de comèdia dramàtica amb els protagonistes que són uns grangers.
0: I per acabar, el divendres Freak del Cineclub de Vic, La Casa de Jack, i el dimarts, en la sessió habitual, quan en Harry va a trobar la Sally.
1: Sí, en aquest cas, dos clàssics, es podria dir. La Casa de Jack és l'última pel·lícula de Lars von Trier, es va estar aquí al 2018, tot una oda a la seva pròpia obra filmogràfica, amb aquesta pel·lícula que és bàsicament de terror, que es posa a la pell d'un assassí en sèrie, una pel·lícula molt interessant. I dimarts doncs, fem el particular homenatge a Rob Reiner amb la projecció en 35 mil·límetres d'un clàssic de la comèdia romàntica com és aquest, quan en Harry va trobar la Sally amb Bill Crystal i en Ryan.
0: Molt bé, Gerard, doncs moltíssimes gràcies i fins la setmana vinent.
1: Gràcies a vosaltres, fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.
7: Territori 17.
13: Doncs bé, avui ens queda poca estoneta per comentar alguna sèrie, però com que hem estat escoltant amb aquesta secció de cinema, Andreu...
14: Enric Rubio, sí.
13: Enric Rubio i Isaac Muntades, no. Andreu, tens alguna pel·lícula que tinguis ganes de veure?
14: Volia anar a veure El Diablo Viste de Prada, però no hi he anat, no he trobat el moment, per tant és l'única que vull anar a veure, i és que ara estic en una època on no sé ni quina sèrie mirar, ni quina pel·li, i tampoc tinc el temps.
13: jo estic també com... tinc també ganes de veure El Diablo Viste de Prada, i també hi ha un altre que ara està mirant la cartellera del Multicine Sucre de Vic, i la pel·lícula es diu El Drama, de la Zendaya i en Robert Pattinson.
14: Tens ganes, eh?
13: No la coneixia, la veritat, investigaré una miqueta més sobre aquesta pel·lícula, però he vist que està al Multicine Sucre, vull dir que...
14: Ja sé què volia comentar.
13: Què volies comentar?
14: Que aquests dies a la Garriga estaven gravant un rodatge d'una sèrie que sortirà al Netflix.
13: Ah, sí? Quina sèrie? Surt...
14: Es diu Els Nois de Brasil o alguna cosa així, i estava tot el passeig de la Garriga, doncs, ambientada com al Brasil, i celebrant l'Octoberfest. Sí, no, molt random.
13: Que fort,
14: i
13: ha, no?
14: És de la directora, és la mateixa que la de The Crown.
13: Uh-huh.
14: Per tant, hi ha d'actrius, hi ha la que fa de mare d'Otis a Sex Education.
13: M'encanta aquella sèrie.
14: Doncs
13: aquest, sí.
14: Doncs,
13: estava per aquí, eh?
14: Dones les actrius principals. I també un actor que es diu Daniel Brühl, no sé si et sona.
13: No gaire.
14: Doncs igual, que també és molt conegut. Doncs aquests dos formen part d'aquesta sèrie. I res, era això el que volia comentar, que vaig dir que...
13: Que curiós, doncs.
14: Sí.
13: Que curiós, doncs. Investigarem més sobre aquesta futura sèrie que està ambientada a Brasil, però que passa a la Garriga. Andreu, que vagi molt bé avui.
14: Ens veiem demà divendres.
13: I ens veiem demà divendres, com sempre, puntuals a les 9 del matí. Que vagi bé.
7: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
15: El nou FM.

Per damunt dels nostres caps, la nit estrellada com un cel de punts suspensius. És la pell de l'infinit, l'univers amb totes les seves preguntes. Què hi fem aquí? Quin és el sentit de tot? No sé si tu també t'has sentit sol. No sol perquè no hi hagi gent, sol perquè et sents diferent a la norma i no hi ha com fer cabre el teu cor en el seu motlle. I tot pesa tant que es fa impossible. I així vivim, amunt i avall, resistint a la cadència d'aquest món que no té mans per cuidar.

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.

Ràdio Vic. Apassiona't amb Ràdio Vic.

0: Astrid, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Astrid, la revista de les bones notícies.
2: Buenas, somos seis.
3: Imposible, chicos.
2: Está lleno. No, en serio, que venimos de Barcelona.

0: somos? ¿Mocedades aquí o qué? ¿Estem empanats?
1: Un, dos, tres.
0: Bé, ja ho tens. Som-hi.
2: Cervell aquí, papà.
0: Poquito menos ya ya arriba. Bien,
3: para.
4: La merda, puto...
0: M'esteu torrant els ous! Tots!

0: Strip, la revista de les bones notícies. La revista d'aquest mes ha estat possible gràcies al patrocini de...
1: Ajuntament de Vic, Universitat de Vic, APSA, Aigües Vic, Vallès Salut, Consell Comarcal d'Osona, Coro Dental, Coberta Serveis Funeraris, Correus Associats, Fred Vic.
0: Strip, la revista de les bones notícies.

He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor...